Ara mateix escoltareu una cançó de Suki Sopes, del seu tercer disc, Lo mesclat s'embull, publicat el 2026.

Hola a tothom, benvingudes, benvinguts a un nou maquet de S'últim de Sang. S'últim d'aquesta temporada, també, un maquet d'aquells diferents que faig a vegades. Avui no hi ha entrevista, avui us vull posar una mica de música d'aquest 2025, música guai que ha sortit aquest darrer any, que espero que hagi anat guai. Això m'ha anat guai en molts sentits, en altres no tan bé. Però bueno, 2026 vindrà millor i serà un any fantàstic, amb molta música xula, amb molt de concerts de gent que ja està anunciant coses per l'any que ve, i que estigueu atents, que hi ha molta música marroquina guai per escoltar. I res, ja volia compartir algunes cançons, alguns amics i alguna gent guai que està fent coses xules a Menorca. I he de començar, òbviament, per no dir que el Leon Manso, que no sé vosaltres, però jo l'estic escoltant en bucle des que el va treure. No vaig poder anar a la presentació en el casino, però bueno, el veuré a Barcelona, perquè tocava amb ell a finals de gener, el meu grup i el seu. I res, un disco que me va fer arribar un parell de dies antes de que sortís, i el vaig poder escoltar antes, i és una barbaritat de disco. Crec que és el millor que ha fet, almenys el més rockero, és més variat, el més guitarrero, m'assembla, també. En Martí ja n'està se surt, i bueno, en Josep Begú i en David Marques també foten una feinada, i les té cançons tan xules com aquest Feliç de viure amb tu, que ja em va dir en Llura que m'agradaria molt, perquè és molt el rotllo que mos agrada a tots dos, i és una cançó pues, molt, molt polida, molt íntima, molt delicada, i que diu, té aquest vers que diu que quan té por me posa a escriure i me sent millor. Vull dir que si teniu por, doncs poseu-vos a fer coses, que és el que us fa sentir bé. Així que començam amb aquest Feliç de viure amb tu, de Leon Manso.

Un altre que ha tret nous temes, nou disco, nou EP, el que sigui, perquè avui dia no hi ha format ja. L'ha penjat a Spotify, és en Pere Marí, el meu estimat Pere Marí, és el nostre llegendari Pere Marí de Ferreries, amb el nom artístic Peter, P-Y-T-R, si ho sé cap por ahí, i res, se'l fa en Pere, no te dones compte, no diu res, i un dia pel grup de WhatsApp que tens per en comú amb gent de por ahí, t'ha dit, mira, hem penjat uns temes més nous, pum, i allà estan, i són 7 tabassos, que va treure el novembre d'enguany. El CP es diu Carret sense nom, i jo m'agrada molt un tema que es diu Somni estrany, on en Pere diu que vol ser una estrella de rock and roll, que en el cap de molts ell ja ho és, vull dir que encara que no ompli estadis és una puta estrella, i fa cançons molt xules, està molt bé aquests 7 temes que ha tret. Us ho recomano que ho escolteu, perquè segur que no m'heu donat compte de que ho ha tret, estiu que no facis de promo, i res, aquí va aquest somni estrany d'en Pere Marí, Peter.

I seguim amb novetats d'aquest 2025, amb gent que ja han vingut en el podcast. De fet, un dels meus primers maquetes va ser una entrevista amb en Guim Saldavila, xerrant del seu grup Manners, a Cado i Coa, aquesta entrevista, però ell segueix en la seva cadena en solitari, amb aquest disc que es diu Bronte, no sé com es pronuncia, només ho he llegit, i res, un disc en anglès, on musica poemes d'aquestes poetises Emily Anne i Charlotte Bronte, del segle XIX, angleses, i res, un disc que sona fantàstic amb aquest rotllo d'en Guim Saldavila, de música acústica, molt íntima, molt ben feteta, que sona quasi a bandes sonores en qualque moment, on compta amb les veus de na Neus Ferri i na Clara Gorries, dos que també han estat en podcast i que també són gent molt guai, amb músics com en Lluís Gené, ell, el mateix Guim Saldavila, que fa les coses molt bé, un disco que sona fantàstic, on la gent que ha ficat res pot fallar i res falla, i un disc des que traïm aquest tema que es diu Night, i que res, segur que us flipa com m'ha flipat jo. Guim, t'he de fer una entrevista per treure aquest disco. Night.

I res, acabam aquest 2025 i aquesta temporada de maquetes amb una cosa ben diferent, un grup nou, un grup de xavals de Menorca, un grup de death metal, que és una cosa que m'agrada molt que passi, que encara hi hagi xavals que tirari la música extrema i que facin música extrema, un grup que es diu Forsaken, que just ha penjat el seu primer tema a xarxes, un tema que diu Marcha de los Decapitados, i que sona collonut. És un grup que ens hi queda molt de camí per fer, bueno, com a grup, com a instrumentistes, però que apunta molt bones maneres. I res, una cosa d'aquestes que me posa molt content que hi hagi grups d'aquest tipus de música, un grup que va debutar l'altre dia en directe, però que estan pendents de tornar-les a veure en directe prest. I res, amb aquest death metal brutal us deix una nova temporada de maquetes. Gràcies a tothom per escoltar, que ja me sembla que no l'escolta ningú, no sap, però es veu que sí. Gràcies per a tota la gent que ha xerrat amb jo aquesta temporada. He tingut converses molt, molt xules i res, supos que l'aquí us mostraran a veure aquí a Ràdio Far, a la ràdio guai de Menorca, en el podcast de música guai de Ràdio Far. Però jo som en Pedro, us estim molt i espero que tingueu un 2026 fantàstic i res, us veiem per aquí o per allà.

che mi dure di chi. Quanto sai che va, che mi dure di chi.

història cada dia diferent. Que m'enduré d'aquí quan ja sigui por. Que m'enduré d'aquí

chat dit sa quatre mots com a special en sa xarxa una mentida. Que m'enduré d'aquí quan ja sigui por. Que m'enduré d'aquí

Hola, amics i amigues de Ràdio Far. Ja podeu escoltar la ràdio en línia directament des dels vostres dispositius. En cas de tenir un dispositiu Android, vos podeu baixar l'aplicació de Ràdio Far. Sempre que voldreu, podreu escoltar la millor música menorquina i els millors programes culturals amb segell menorquí. Cultivam la cultura. Ràdio Far. La ràdio cultural de Menorca.

una tortuga, ne fot tot un tetrabèlic i un vell tigre de Bengala que em mira amb els ulls candents, diu pebrots,

0: Lletraferits, un nou bloc de cantautors de Menorca a les zones de Ràdio Far.
1: Ràdio Far. La ràdio cultural de Menorca.

0: Radio Far.
1: Migjorn, a pesar de no tenir ajuntament, era un poble que, amb una personalitat molt definida. No sé com t'ho explicaria, però el Migjorn tenia el seu color, per dir-ho de qualque manera, no? Ens definíem de la resta, no? És una gent constant, molt unida quan hi ha qualque cosa que perquè lluitar, i una gent noble, diria jo, encara que quan s'enfada és un pot de cuidar-ho també. Sí. Però no hi ha dubte que Migjorn tenia la seva personalitat abans de no tenir juntament. Sí. Tal vegada ara estigui més diluït perquè ha vingut molta gent de fora i ara ja no és tan peculiar com era abans. Ara està més mesclada la cosa. Llavors, Migjorn tenia el seu caràcter, no hi ha dubte. El caràcter migjorner, sí. Ha existit, existeix.

0: Sonora, el podcast de memòria oral dels pobles de Menorca. Pot recuperar tots els capítols al web radiofarmenorca.com. Ressona.
1: Que la gent de Prats no us enganyi. A Arles i a Sant Llorenç, aquests ossos també surten. Fins i tot a Andorra tenen la seva festa. La història comença amb un os. Sempre aquest animal tan gros i fort. Aquest, que s'ha despertat de la hibernació, surt d'un punt llunyà del centre de la localitat. A Arles, surt de les entranyes del bosc. A Sant Llorenç, va cap a la vila des de la capelleta de la Mare de Déu de la Sort. A Prats, en surten tres. Tres! I apareixen des de dalt del castell i baixen el pendent esvalotats i esbojarrats. Comenceu a tremolar, vilatans, que arriben els ossos. Aleshores, al poble d'Arles, l'os ferotge es posa a perseguir per tot arreu la dona del manaire, la Roseta. La bonica... Roseta. Els caçadors, amb pressa i amb l'objectiu de caçar l'animal, se serveixen de grans botes de vi i de tortugues per acorralar l'os. No el deixaran escapar. A Sant Llorenç, aquest os tan feroç recorre amunt i avall els carrers del poble. Però no va tot sol. L'acompanyen la monaca, un ésser de dos caps, quatre braços i quatre cames. Quina feredat! Una parelleta de vells amb un escalfallits. El gamarús, els botifarrons... Temeu per la vida, vilatans de Sant Llorenç. La festa de l'os ja és arribada. Ai, las! A Prats, aquestes tres bèsties salvatges prenen el poble. Es dispersen per tots els carrers mentre són perseguits per uns malhumorats caçaires. Però ep! Durant el recorregut, els animalots es tiren damunt de les noies boniques que es troben en el seu camí i les tiren a terra, emplenant-les de sutge negre.
0: Ressona, el podcast transfronterer impulsat per Ràdio Far, podcast.cat, Ràdio Intermitent i Ràdio Arrels. Ja pots escoltar el capítol sencer a Ràdio Far, Ràdio Intermitent, Ràdio Arrels i podcast.cat.
2: El cineasta José Luis Guerín i l'escriptora Patricia Almarcegui obren el 8 a Menorca Dogfest amb un diàleg a propòsit del documental Històries del Buen Valle. Serà dijous 24 de setembre a les 6 hores a Can Oliver de Maó. Seguidament es podrà veure la pel·lícula a l'Ocimax de Maó a les 8. Entrades gratuïtes i tota la informació a la web de la menorcadogfest.com. Amb el patrocini de la Fundació Foment del Turisme de Menorca, el suport de l'Institut d'Estudis Baleàrics i el Consell Insular de Menorca.

0: A Radio Far pots escoltar l'arxiu musical més extens de música de Menorca. No et perdis a les ones i escolta Radio Far.
1: Voldria ser tan alt com ses muntanyes. Voldria ser tan savi com es temps. Voldria ser tan fort com es vent de tramuntana. Voldria volar com els ocells.

Trencar-lo, que dien el sistema. Younger Music.

So de sirenes negra nit, tot el carrer s'aixeca. Venen el túnel amagats com una cama seca. Tantes hores mortes explicant rondar les batalletes i entre xerrameca llegia amb una espalmeta. Aquests llibres que es prohibirien eren d'escola, on va aprendre a llegir amb altres fiets i fietes. Valors companys de classe els hi van passar la mola i gràcies a aquell mestre durant pau i resistència. Vindrien anys grisos i d'esborrar consciències. Exàmens d'una resposta, una llengua, una Espanya. Fora ciència i sa paciència. Aquí sa història l'escriu només qui guanya. Però infinit respecte a aquella mestra amb poques eines que va tornar a mostrar-se

una gran derrota. S'ha perdut sobirania del poble. Una esquerra dividida, fracturada. Una terra amb poques ganes de revolta.

0: posa bé, Cristian.
1: M'encanta, m'encanta aquesta cançó.
0: Jo també.
2: Era.
0: És tan menorquina i tan valenciana a la vegada que... I de res, bon dia a tothom.
2: Bon dia.
0: Tornem a ser aquí.
1: Bon dia, tots els dies pot
2: tots
1: dir.
2: Tots els dies, bon dia.
1: Se'l va aprendre ja fa un parell de programes.
0: Ja el tenim passat. Pantalla passada. Igual que, clar, jo avui, quan m'han dit fem un especial de Nadal, també pensava, ostres, l'any passat ja vam fer un programa de xerràvem de paraules de Nadal, per tant, pantalla passada, anem a la següent pantalla. Quina és la següent pantalla? El futur.
2: El futur.
0: I el futur, què és? Quan després de fotre mos de torró fins a school, que és el que estem fent avui, sí. Dia 7 de gener mos apuntem tots en el gimnàs.
2: En sé d'una que la seva proposició de que no anem nou va ser desapuntar-se del gimnàs perquè no hi anava mai.
1: Massa gasto.
2: No diré noms, però...
0: Clar, però...
2: Total, està bé.
0: Però clar, qui no s'ha apuntat mai a un gimnàs el mes de gener o el mes de setembre i és cap d'un any, és cap de no sé quants mesos, s'hi desapunta. Tot i això, entra i entra, i acabes anant uns dies, i clar, acabes anant allà, que el primer dia no, però el segon és un poc de... Bro, en el gym avui farem unes sentadilles amb unes mancuernes, saps?
2: Bro.
0: I clar, jo vull xerrar amb vos de com podem anar al gimnàs i xerrar bé.
2: Xerrar bé, està bé, sí, perquè el gimnàs es valora, això, sí.
0: Clar.
3: Sí, molt.
0: Jo crec que del que més es valora.
1: El nivell lingüístic del gimnàs és...
0: Sí, sí.
2: Bueno, no sopem perquè no hi anem. Vull dir, no
0: hi heu anat mai, no us heu apuntat mai al gimnàs.
2: No, mai.
1: No. Jo esport dins un puesto tancat on fa olor a pet, no. O sigui, directament no me sembla gaire suggerent.
2: Jo anava a la piscina, no. Sí, però després no.
0: Suggerent no ho és, però s'ha de fer.
2: S'ha de fer esport, sí.
1: Anava a fer una petxanga a futbol, anem a jugar a tennis, si, mira, a pàdel no hi he jugat mai, però si vols,
0: no,
1: si és per tu, aniria
0: no, no,
1: a bàdminton.
0: No, són de bàdminton.
2: Començo a tenir d'aig.
1: Aniria a jugar a bàdminton.
0: No volem.
1: Però en el gimnàs...
2: En el gimnàs no.
1: En el gimnàs no. I d'organitzar una partida de bàdminton.
0: Perfecte.
2: Jo no puc tenir tennis, tenir d'anar al gimnàs. Sai greu, davant l'os, uf. Quin greu, com ho sap.
0: Bé, jo primer de tot volia dir, en termes de gimnàs, volia dir que bro ve de brother i que vol dir germà en anglès, d'acord?
2: Sí, que vol dir germà.
0: I que és una cosa que empres quan no recordes el nom del col·lega i clar, li dius bro. Però clar, també podem emprar
1: hermano,
0: pany.
1: Hermano.
0: Clar, no, jo m'agrada més pany. De company.
1: Company.
0: O també podeu dir nen, que ve del català, nen.
1: Ui, però si li dius nen, te tira una pesa pel cap, no? Què passa, nen?
0: Mira, veus, pesa, alerta amb això.
1: Ai.
3: Saps què?
2: No pot dir res.
0: No, en aquesta secció no es pot dir res. Aquí jo som un petit dictador, aquí, que comença a marcar pautes, que podem dir, que no podem.
2: Supremacista.
1: Com es diu? Ara m'has deixat intrigat.
0: Pes.
2: Ui,
0: és un pes.
2: No m'ha aixecat pes.
0: És un pes, exacte.
1: Això és masculí i femení, no ho he tingut mai clar.
0: No, clar, aquí tenim un pes, d'acord? I, per tant, fem pesos o aixecant pesos.
2: Germà, anem a aixecar pesos.
0: No, pany.
2: Pany, anem a aixecar pesos.
0: Pany, anem a aixecar pesos.
1: Pany. Quant de pes aixeques?
0: Exacte. O quants quilos, al final aixecant quilos, normalment, no? Igualment, penseu que si per cosa haguéssiu d'escriure, penseu que asteroide s'escriu amb es, perquè si escrivim amb am, ho referim a es del Principet, no? Per exemple.
2: El Principet, ja? De 6-12.
0: Per tant, asteroide, si n'heu d'emprar, escriu-ho amb es. Vale. D'acord? Asteroide.
2: Si ho hem de cercar per Amazon després. Per
0: exacte. Vale. Clar, que no us enviïn una estrella, no?
3: No,
0: primer de tot, això, jo us volia comentar que en català han xerrat sempre del diccionari i tot això, però que també tenim la figura del TERCAT, que el TERCAT és un ens depenent de l'Institut d'Estudis Catalans que recull les paraules noves i que fan propostes abans de que puguin arribar en el diccionari. Que algunes no hi arriben, o perquè són molt específiques i no val la pena que hi entrin, o perquè no tenen recorregut, com per exemple va ser el cas d'escrònut, no?
2: Cronut, hòstia! Que...
3: Jo vull saber què és escrònut, perquè
0: escrònut...
3: Anava a dir que era una espècie de donut.
0: No, és que escrònut era una mescla de croissant i donut.
3: Veus com si...
0: Veus?
2: Escrònut. Com has deixat de gimnàs i ja estic xerrant bé. Sí. L'altre pot de torre de llema, si sé.
3: No sortim d'aquí.
2: Llema tostada, mos queda, que t'està ple encara.
0: No, però bé...
1: Atenció, s'han menjat dues...
2: No,
0: aquí encara n'hi queda.
1: Bueno, n'hi queda, és de ser vergonya.
3: Jo no entenc de vergonya.
0: La qüestió, que el TERCAT... Una altra cosa que va fer va ser que en els inicis dels temps, quan van aparèixer el software i el hardware, el Tercal es va recollir i va dir, què hem de fer aquí? I va dir, per exemple, mira, podem proposar programari i maquinari, no? I, per tant, ara en el diccionari hi ha programari i maquinari, d'acord? És a dir, hi ha coses que en els temps pues, sí que hi entren, d'acord? Però bé, anem a coses de gimnàs, el Lots. Sabíeu que Spinning és una marca comercial?
2: Ah, sí?
0: Sí. I, per tant...
2: Eh? Con Danone.
1: Toma, ja, Condanone. Ara te l'has marcada. Però... Aquesta l'has aprendre aquí l'altre dia.
2: Es va.
0: Idò, és una marca propietat de l'empresa Mad Dog Athletics Inc. Que Inc no sé què vol dir. Però vol dir coses.
2: Incorporated.
3: Sí. Tinta.
1: Això, sí.
0: Sí, Inc ho diuen tinta. No, però bé, no. Per això el Tercat, per exemple, proposa...
1: Pedro, explica-li què vol dir Inc.
0: Ciclisme de sala.
2: Spinning vol dir ciclisme de sala i està registrat.
0: Ciclisme de sala. No. Spinning és marca registrada. Tot i que en espanyol ho fan servir, però, clar, el Tercat diu, ostres, fem servir ciclisme de sala. Què és això i no és marca registrada? Wow. D'acord? Una altra cosa és que vosaltres, si haguéssiu d'anar al gimnàs, ja té pinta que no hi anareu, després en sol de mà sempre anau pel món i anau dient allà, és que tenc agulletes, tenc agujetes directament, aquestes, saps?
1: A veure, ara te demanaré una cosa. Una altra vegada, tornant aquí d'Uvora, a Mallorca, allà diuen, estic esbraonat.
2: Esbraonat.
0: És bo,
1: no? No?
0: Sí. Bueno. Sí, cap pega. Amb aquesta cap pega. No, m'ho he mirat avui i està... Però sí, bé, jo proposava cruiximent.
1: Cruiximent.
0: O punxades, no? A vegades és que teniu unes punxades, no? Que us punxa tot, no? Però estàs braonat també...
1: Allà també ho diuen... O sigui, ho diu quasi tothom, que xerra en català.
0: Igualment, per estar esbraonat, que ve de braó, que no de muñeca... per treure mots de suor i les salives emprem una braonera.
1: Braonera.
0: A Catalunya solen emprar més una canellera de canell, no?
1: De
0: però no farem servir una muñequera, d'acord? Però muñeca no en tenim, no?
4: Això és dels anys 80. Això no existeix, o sí?
2: Ui, sí, jo ando per sonar.
1: En Son Goku ando. Sí.
0: Jo no vaig a córrer a llarga distància sense una...
4: I te poses braonera?
0: Sí.
2: Jo
1: una cinta per cap, una cinta per cap i la braonera.
0: La cinta a vegades. La cinta a vegades, no la poses. Braonera sí. Bé, també tenim... això, abans havia dit, ostres, les mancuernes. Mancuernes no. Mancuernes és com una barra d'aquest empès que agafes i aixeques i baixa, aixeques i baixa.
2: Aquelles que van corbades.
0: Exacte, és com un pes d'aquest en barra, però petit, d'acord?
2: Què diu, m'embanyes?
0: Manuelles.
2: Manuelles.
0: D'acord? O barra curta, això per contraposició, a la barra llarga. D'acord? Saps que fan el terofil i en barra llarg, una petiteta, d'acord? Set sentadilles són squats, d'acord? I en català ho normalitzaríem amb squat amb E inicial, d'acord?
2: Ah, sí?
4: Squat.
0: No confonguem amb els squaters dels anys 80, que eren ocupes.
2: Els ocupes, els squats.
0: Sí. Els squaters eren ocupes, saps? I doncs no, ara squats amb E inicial i Q ho fem servir per dir sentadilles, d'acord?
2: Ok.
0: Què més tenim? Tenim ses dominades, que és això de posar-se i xicar el pes, no? de suspendre les coses amb els braços, d'acord? I en principi hauríem de dir dominacions. Aquesta proposta... Clar, hi ha propostes que canvien, que després amb el temps diuen això no acaba de funcionar. Jo amb aquesta m'ha costat...
4: No, que aquesta hem de fer una campanya perquè...
0: Però...
4: S'accepti.
2: Dominació d'Àustria.
4: Hem de fer dominacions.
0: No, de veure clara. Sí que veig més clara el tema de pres, de farem pres, no? Fer pressió, que bàsicament pres és pressió en anglès, però que ho dius en anglès i queda més bro, no?
2: Queda més bro.
0: I
2: germà.
0: I cool.
2: Cool. Istanbul.
0: I això, en principi pres farien servir això. I poc més a dir vos, això, que quan us diuen això, peça per amunt, peça per avall, i no puc aturar, estic encegat, faré mil abdominals, mancuernes, flexions, dominades i pres, que sapigueu que la meitat ho hauríem de canviar Que no, que farem pes per amunt, pes per avall, que no veu que estic encegat, mil abdominals, manuelles, flexions, dominacions i pressió.
4: M'encanta dominar.
1: A veure, sí, el que has de fer, a quin gimnàs vas?
0: Al poliesportiu de Mó, perquè jo som molt maonès, i vaig en els de Mó.
1: Bueno, per n'hi deu haver més.
0: Sí, però... També és un tio...
2: És més barat, digueu. Ja,
0: jo anava a dir públic i popular i aquestes coses.
2: És més barat allà i vas allà.
1: No, bueno, però...
0: No, bueno, de fet, ara no vaig a cap.
1: Jo crec que tu...
0: Perquè com que vaig pagar molts anys, vaig dir... No val la pena.
1: En el gimnàs que vagis, dus la llista de paraules per posar allà centrada i si no te'ls diuen bé, doncs no et xerris, tio. Unes panys, saps?
0: Si diré, si cal que em facin un descompte, si no, si m'aixerren malament, que me'n facin un descompte, no?
2: Pues res, allà va un munt d'informació que no em prenen mai en la meva punyenta de vida.
1: No, jo crec que nosaltres, no som gaire d'anar a gimnàs.
2: Espero que ets oients i oients. Per que són jo, xaval.
0: Vamos. Jo vull creure que un percentatge d'oients dia 7 de gener s'anaran apuntant al gimnàs.
1: Sobretot per reduir el torró. Si han menjat tant torró com vosaltres, el necessiten.
2: Poc torró han menjat, pel que podíem menjar. Sí.
1: Amb una hora duis...
2: Mos fa vergonya. Ara,
1: amb una hora en duis dos de torrons sencers.
0: Però són tres.
1: I encara us queda un altre.
4: És de vermell, no?
1: Mira, jo ho recomanaré, bueno, recomana-la tu, la cançó, perquè tot això era per posar una cançó. O sigui, tota la història aquesta era per posar una miserable cançó que volem posar perquè sí, perquè mos agrada.
0: No, perquè clar, jo volia xerrar d'això i per tant havien de posar fitness d'espel de gall. Fitness, per cert, escrit amb una S final i no dues. Perquè amb una és en anglès, en català ho escrivim amb una.
2: Fitness.
0: Segons el Tercat.
1: Que te quedi clar amb una S.

0: Porquejades!
1: Arriba la quarta temporada de Porquejades, el podcast més animal de Ràdio Far. Escolta el capítol sencer al web radiofarmenorca.com.

0: Bones! Això és Saltreveu de sa Glosa, un podcast del col·lectiu Glosera.
1: En aquest segon programa seguim el fil amb noves propostes. Començarem fent sobretaula amb connexió a Euskal Herria, conversant amb sa convidada d'avui, Nuxue Alberdi, versolari i escriptora que a partir del seu llibre Contrakos Tarritik, traduït al català amb el títol de revers, mos ajudarà a seguir explicant s'improvisació i sa glosa des dels cossos i les experiències de ses dones improvisadores en el context públic de sa tradició oral.
2: Seguirem fent memòria amb sa col·laboració dels glosadors i glosadores actuals, qui mos proposaran gloses i figures del passat i mos explicaran algunes batalletes d'esglosat menorquí d'un temps enrere.
0: A la secció Glosim Glosam, en Ramallet prepara el necesser i se'n va fins al castell per trobar-se amb en Joan Fortuny, en Nanis, per jugar un poc en ses paraules i posar en pràctica les seves habilitats com a glosadors.
1: I no podíem acabar el programa, com no, sense glosar un poc. Partim?
3: Saltreveu de sa glosa, amb el col·lectiu Glosera. Un exercici de memòria sobre les dones improvisadores, antigues figures i gloses. Escolta el capítol sencer a radiofarmenorca.com.

0: Ben tornades totes a aquest simposi sobre la literatura al voltant de l'amor. Aquest és l'episodi especial que completa la conversa sobre l'amor en temps moderns. Avui ens continuem acompanyant, com no podia ser d'una altra manera, de Laura Tapiales, periodista i comunicadora d'actualitat per xarxes. Ben tornada, Laura, com estàs?
1: Moltes gràcies. Amb moltes ganes d'aquesta conversa, també.
0: Super. Aquests dies hem estat llegint Tot sobre l'amor, de Bell Hooks. L'he obligat.
2: Club Simposi, amb Blanca Noguera. Un club de lectura en el qual les convidades comenten lectures relacionades amb les temàtiques simposíaques. Escolta el programa sencer a radiofarmenorca.com.

Aconsegueix la teva acreditació per accedir a totes les activitats de fotografia del Menorca DocFest. Classes magistrals, presentacions de projectes fotogràfics i de fotollibres. De l'1 al 3 d'octubre al Claustre del Carme de Maó, a la sala d'audiències del primer pis. Des de Samuel Nacar, Pedro Coll, Carmen Chualemán, Neus Solà, Federico Clavarino, Santiago Torrado, Santi Donaire, Pep Pérez, entre molts altres. Ja ho pots comprar al menorcadocfest.com amb promoció a 10 euros.

A la plataforma de podcast de radiofarmenorca.com pots escoltar més de 700 programes. Baixa del núvol i connecta't a Ràdio Far.

0: No son horas. Menorca.
1: Sí.

0: estava esperant per no atropellar la Paloma, que a més era molt mofona, eh?
1: Sí.
0: Tot així, blanqueta, amb pintetes. Molt mona, però tonta.
1: Bueno, estava... deu ser la calor. Igual
0: deu ser la calor.
1: Deu ser la calor. Però els animals estan més embutxats.
0: Tothom està que no pot.
1: Sí, no. Espera, aquesta calor tan xifogosa, no?
0: Uf, és que és com estar...
1: no sé si
0: submergit en una sauna.
1: Sí, sí.

0: som experimentats en tot cas, però... L'improvisació és una, per mi sempre ha estat una cosa molt important.
1: Ah, bueno, ja, ja està, aquí ho deixo.
0: Ja està.
1: No cal dir res.
0: I acaba el podcast. Buscar, escoltar, aprovar... És una manera d'alguna manera és com et deixes emportar.
1: I llavors què? Tot val en l'improvisació?
0: Tot val? Home, clar, per mi sí, perquè al final és com... Perdó. Per mi sí, perquè clar, bé, també hi ha diferents tipus d'improvisació, no? El jazz, evidentment, clar, això però...
1: No, clar, aquí estem parlant de la improvisació concretament dintre l'art sonor, tot i que segurament hi haurà punts en comú, perquè al final improvisar és improvisar.
0: Sí, en veritat.
1: O sigui, hi ha parts del procés d'improvisació que són comunes a diferents tècniques, o estètiques, o àmbits artístics.
0: Sí, sí, perquè al final sempre pensàvem, els humans sempre ens pensàvem estructures, no? Encara que improvisem o això, sempre pensem en un clímax, en un final, en una introducció, per dir-ho d'alguna manera, no? Vull dir, sempre pensem en parts, encara que ho estiguem fent en el mateix moment.
1: Sí.
0: Encara que no sigui prèviament plantejat. I... Però la improvisació és una... Jo ho associo molt a... Bueno, com a bestruces, ho associo molt a... l'experimentació, sobretot, que és una manera de cercar, d'estar present allà. Que, clar, el treball de improvisació és molt en els moments, també, no? Clar, que hi ha un treball tècnic previ, sempre.
2: Bueno, tècnic i creatiu, eh?
0: Sí, exacte, creatiu, també. Sí.
2: Perquè al final, al moment en què t'estàs posant a improvisar, el que estàs fent és formalitzar tot una... Sí, o sigui, formalitzar el procés, vull dir, no crec que el procés creatiu s'acabi... Jo diria que com a artistes no hi ha cap moment on no estiguis, en certa manera, encara que sigui en un segon pla, no estigui també rodant el teu procés creatiu. Uix! S'ha
0: tragat molt això?
2: Bueno, quan foteu un bote,
0: sí.
2: Se nota.
0: Se nota, eh?
2: Se nota.
0: Falta.
2: Bote. Uepa.
0: Ya que veo un mercado.
2: Ahora el bote gordote. Pam, pam. Yo creo que has de tallar y fotre'ls tots així junts.
0: Sí, sí, sí.

0: Acabo de aquí veure un darrere.
1: Molt present a el que està passant.

0: el moment, i és un moment únic i no es pot repetir tampoc.
1: Sí, exacte.
0: Jo també disfruto moltíssim això de que fem una peça i no la podem repetir.
1: Exacte, la improvisació, moltes vegades és això, és el moment, i clar que també passa una cosa, amb improvisació electrònica, amb instruments electrònics, ja siguin digitals, analògics, la improvisació pot quedar fixada o queda gravada, però és més, la improvisació instrumental, l'acústica instrumental,

0: seva tècnica i creem una tècnica conjunta, no? Una manera de fer conjunta. De
1: I ens anem escoltant.
0: Sí. Al final és com clar, quan coneixes una persona, no? Al principi, clar, la vas coneixent de poc a poc, després la coneixes més, després ja pots tenir converses més íntimes, problemes personals, no? Al final la improvisació és un poc això, vas assajant per això, per realment que hi hagi aquesta connexió amb les altres persones.
1: Amb la improvisació desenvolupes molt també la connexió humana.
0: Sí.
1: Treballant amb altres amb la improvisació, és que, tornem-hi, et requereix estar en aquell moment, et requereix estar en diàleg, et requereix estar molt present, posar-hi bé l'orella, deixar de banda la teva idea preconcebuda i deixar que l'altre entri. Deixar que l'altre entri i entrar tu en l'altre.
0: Exacte.
1: I...
0: Sí, aquí se podria quedar el podcast. Sí, és molt guapo, eh?
1: I tu has mencionat el joc.
0: Sí.
1: Que crec que és, bueno, és una cosa que es diu sovint, no? Que les criatures...
0: El joc, sí.
1: La creativitat en les criatures és una cosa natural, anem a dir. Sé que natural és un verb, un poc... Ai, uf, com estem amb la calor. Sé que natural és una paraula un poc, mira, controvertida, li podem dir, però
0: sí.
1: Anem a dir que l'ésser humà ha de ser creatiu perquè si no, no sobreviu. O sigui, és una necessitat, la creativitat. Què passa? Que a mesura que, bueno, creixem en la societat, no? I a mesura que et vas fent més gran, aquesta creativitat en molts casos es penalitza i com a mínim es limita, queda molt limitada. Es pot aplicar només en certs àmbits o de certes maneres. Per totes les criatures, en jugar, estan sent creatives. I part de la feina de l'artista, considero, és poder tornar en aquell moment on el saber menys coses, el ser menys conscients dels límits i dels codis del món, pots associar idees, conceptes, sons, imatges, moviments, amb una llibertat que, a mesura que avances en la vida, no, i et vas integrant més en aquesta societat normalitzadora, que aquí sí que normal, trobo que clava molt bé, bueno, ho has de deixar anar, ho has de deixar estar, o com a mínim comportamentalitzes, no? O sigui, hi ha moments on pots deixar-te anar d'aquella manera, però en general requereix de tu aquesta normalitat, no? Estar tota l'estona en codi.

0: Ràdio Far fa camí cap al seu 7è aniversari. Coneix a les nostres col·laboradores i col·laboradors a través del nostre anecdotari.
1: De petit, devia tenir uns 10 o 11 anys, un estiu, vaig anar a caure a la ràdio Mec Mec, la ràdio local de Mercadal. Els amics més grans hi feien programes de ràdio, de cine, n'hi havia un de NBA, en concursos i tot. Jo anava allà i flipava, només a mirar. Els vespres me posava a escoltar la ràdio a través de la cadena de música que me van dur Reis, trobo que és el millor regal que m'han fet mai, i recordo un programa de cinema, justament, fet per en Cristian Rodríguez, en Cristian Gros, que li deien, ja que ell tenia un parell d'anys més que jo i era molt alt, i jo era en Cristian petit. Aquell dia xerrava de la Guerra de les Galàxies i d'ET, que és la primera pel·lícula que vaig veure en el cinema, en el centre, a Mercadal. Un estiu després vaig viure el desmantellament de la ràdio Mec-Mec, però vaig poder punxar alguns vinils de ma mare, d'en Joe Cocker, de Tina Turner, Supertramp, i el meu únic vinil que tenia en aquell moment, és molt endins, de Sopa de Cabra. El 2019, quan va sorgir Ràdio Far, va ser com un somni fer realitat. I només vull donar molt d'anys a Ràdio Far i un agraïment molt especial en els col·laboradors i col·laboradores i sobretot en els oients, que sense vosaltres no tindria sentit. Gràcies.

0: A continuació, escoltarem un tema del primer disc de Berlat, Pareidolia, publicat el 2025 per la discogràfica Borb Records.
1: Estímuls, errors, forats, pressió, infant, funcions, vessar, objectius individuals, avantpassats, decidir i demostrar, comprar i callar, invertir i estalviar, fer curt, fer tard, competeix, preocupa't, has de guanyar, camina, no t'aturis, deixa de mirar enrere i controla ja el teu futur. Sigui responsable, per l'amor de Déu. Posa bona cara i lluita. Persegueix. No siguis un fracassat. Qui vol ser mediocre?

A continuació, un tema del disc Enciberna a les 6:30 fosc, del grup Carriage, gravat el 1996 als estudis Taller de Somnis de Ferreries.

0: estació que comença al desembre i acaba al març se sol associar a un temps on moltes coses s'aturen, s'alenteixen, s'adormen. Però en els temps que corren, l'hivern és dels pocs moments on es redueixen renous i pulsions exteriors i on, amb sort, podem trobar espais per equilibrar coses. De fet, hi ha estudis que diuen que el fred estimula la creativitat per motius físics. Sembla que davant d'un entorn que ens pren l'escalfor, el cos reacciona per superar aquest desafiament i ens facilita més capacitat d'enginy.
1: Època de muda. Capítol 40. Hivern mental.
0: Al mateix temps, manco hores de llum i baixes temperatures ens solen induir a la introspecció, al recull interior, i això pot ajudar a trobar moments per a la reflexió una mica més profunda, atès que disminueixen els constants estímuls que solem rebre quan fem una vida més socialitzada.

0: No podem saber amb gaire encert encara a què dedica el pensament l'esquirol o la rata sarda que reclou el seu niero calent, ni quines cavil·lacions tenen les larves refugiades sota uns centímetres de terra, que no fan compte sortir fins que no hi torni a haver llum i escalfor, ni de què parlen les formigues que han anat recollint menjar i ara van tapant les encletxes que les connecten amb l'exterior. No sabem gran cosa de la fauna en aquest sentit. Però és que tampoc sembla que sapiguem aprofitar els grans avenços de la neurobiologia per a millorar la mirada dels humans cap al món. Diuen els experts que han hagut de rebaixar els tests de capacitat intel·lectual a l'alumnat perquè darrerament ningú els supera. Una mescla d'efectes nocius de l'exposició permanent a les pantalles per part dels joves, combinat amb una presència preocupant de contaminants que afecten la capacitat cognitiva, ens està fent involucionar. Potser per alguna d'aquestes dues causes, o per les onades de moda social que també tenen el seu efecte, ara ja tenim fins i tot gent que ha gestionat importants responsabilitats públiques, que es declaren contraris a acceptar l'evolució de les espècies i que creuen que el món es va crear en 6 dies i un de descans. Sembla evident que ja ens aniria bé com a societat poder trobar espais per pensar amb una mica de claredat. El segle XXI no ens està sortint de moment massa bé en aquest sentit. Sense anar més enfora, a Balears hem generat una gran capacitat d'atraure turisme. Però a mesura que augmenta el nombre de turistes, baixa la nostra renda per càpita comparada. Fa 14 anys que vam construir una dessaladora a Ciutadella i és el municipi que té l'aqüífer en més mal estat. Hi ha un episodi amb 200 de morts i estem fent lleis per no tenir pegues i seguir construint a zones inundables.
1: Traem madera!
0: Tenim les platges saturades i decidim ampliar els aparcaments.
1: Traem madera!
0: L'illa vessa de gent i el conseller aprova el pressupost més gran de la història per promoció turística.
1: Traem madera!

no sabem el camí i, en tost d'una brúixola, ens comprem unes sabates noves. Les pluges no han arribat quan s'esperaven aquesta tardor. Haurà estat un any magre en esclata-sangs. A veure si el manco o el fred ens provoca una activació de neurones i podem trobar la inspiració extraviada.

Època de muda. Textos, Miquel Camps. Locució, Jan Ros. Edició, Chuck Pons.

0: Radio Far. Cada cosa en el seu temps, amb el biòleg i divulgador Sam Pons.
1: Cada cosa en el seu temps, i en el mes de setembre, gínjols. Entrem a la tardor i és el temps d'un arbre molt particular, el gínjoler. El seu nom botànic és Sisyphus jujuba. En castellà es diu jujube o azufaifo, uns noms sonors i ben curiosos. És originari del sud-est de Xina i va ser introduït a la regió mediterrània des de fa molt de temps, procedent d'Orient. Molts horts solien tenir un gínjoler sembrat. Avui en dia se'n sembren pocs, ja que tarden uns anys a tenir una bona producció. Pot arribar en els 10 metres d'alçada. El tronc és d'un color gris, inicialment en l'escorxa fina, però amb els anys es va robant. Té unes branques en forma de ziga-zaga i amb unes bones espines. Com a curiositat, a Menorca i a la regió mediterrània tenim un parent de gínjoler, la llampuga o llampuguera. Té un aspecte bastant diferent, però si observam les seves fues hi veurem una semblança. Els gínjolers són bastant resistents, però necessiten un poc de manteniment. Els seus fruits, els gínjols, són del tamany d'una oliva grossa, primer verds i després, quan són madurs, d'un color marrón. Els gínjols poden agafar corc, com passa amb altres fruites. Si en tenim molt, serà necessari un tractament, millor si és en control biològic. El seu gust dolç solia agradar molt en els fiats, i no tan fiats. Antigament feien una festassa si en podien cuir uns quants. Avui en dia segueixen sent apreciats, però no són tan populars. Tot i no ser propi del Mediterrani, aquest fruit forma part de la nostra cultura popular. Deim, per exemple, que una persona està redona com un gínjol quan està grassa o ha menjat massa. Una altra dita ben coneguda és que s'ha d'estar més content que un gínjol. I és que l'aspecte i el gust d'aquest fruit és sempre sinònim d'alegria.

0: El capítol anterior ens havíem aturat el clot del forn de calç a l'olla. Tenim branca suficient per a la cocció, les pedres que es transformaran en calç i el pedreny per fer la volta, la qual també està destinat a convertir-se en calç. En aquest capítol acabarem el procés de construcció del forn que des dels seus extrems podia arribar a fer entre 6 i 8 metres d'alçada. En el sol s'obre, cara és millor, amb un
1: somrís de la t'alegre. Després venia la feina de muntar el forn, que això era una feina molt especialitzada. I això era una feina que l'assumia el mestre.
2: Això era com fer un iglú, perquè si vol entendre, com si dins d'aquell forat, dins d'aquell clot, tu muntes un iglú. Hi ha una part de l'iglú que està dins del clot i, part, i una part que està dalt. O sigui, hi ha quasi meitat del forn de calç està enterrat, diguéssim. Està aquí, no es veu. L'altra meitat és aquí a dalt. Aquí, de fet, la part de dalt és aquí hi ha més pedres, aquí es fa més calç, perquè la part de baix és allà on hi ha la... allà on hi ha el foc, diguéssim. Els buit eren a 4, tenia 4 metres de fondària, 6, segurament 6. 6, i si me diguessis de baix de tot fins a cúpula de dalt, pues lo millor 8.
0: La calcinera, el podcast de la història oral de la calç a Menorca. Ja disponible a radiofarmenorca.com.

L'artista italià Federico Clavarino du al Menorca Dogfest una classe magistral oberta al públic. Titulada Empezar desde la sombra, serà el divendres 2 d'octubre a les 7:15 als Castro de Mou. Tota la informació al menorcadogfest.com. Amb el patrocini de la Fundació Foment del Turisme de Menorca, el suport de l'Institut d'Estudis Baleàrics i el Consell Insular de Menorca.

la natura. Segueix un ritme lent, fluid, que ens proporciona el plaer de connectar amb ella, però sobretot amb nosaltres mateixos. Té la capacitat de posar-nos en pausa la nostra vida durant un instant i que apreciem únicament allò que ens envolta.

cor fet un muny, arriba sol estimada. Vaig cap a la Ciutadella, allà els amigots que m'esperen. Vaig carregat, aquest cop no m'han parat. Aquest cop no m'han parat. Vine abrigat, vine abrigat, perquè encara fa fred en aquest temps m'has dit. Vine abrigat.

Hola, Radio Farer. Si escoltes música de l'arxiu de Radio Far i vols saber de quin grup és molt senzill. Si tens un dispositiu Android, descarrega l'aplicació de Radio Far. Allà hi trobaràs la informació de les músiques i els programes que hi sonen. També ho pots veure a l'emissió en directe de radiofarmenorca.com. No et perdis a les ones i escolta Radio Far.

sols de terra ni d'asfalt. Ni de graves ni dels còdols que geuen

Hola, amics i amigues de Ràdio Far. Ja podeu escoltar la ràdio en línia directament des dels vostres dispositius. En cas de tenir un dispositiu Android, vos podeu baixar l'aplicació de Ràdio Far. Sempre que voldreu, podreu escoltar la millor música menorquina i els millors programes culturals amb segell menorquí. Cultivam la cultura. Ràdio Far. La ràdio cultural de

0: Lletraferits, un nou bloc de cantautors de Menorca a les zones de Ràdio Far.
1: Ràdio Far. La ràdio cultural de Menorca.
2: Tremole i estic plorant de porxos perquè vole. No escolta els cris de non

Somiava de Sant Lluís, somiava que ballava i Sant Imorat era escoixí. Somiava que ballava un vals saltat i era escoixí que li feia nyigo, nyigo, nyigo, nyigo.

La seua mare, quan va despertar, li va dir, fia't meu, i ell es va posar a plorar. I quan son pare va sentir aquell soroll, li va dir, fia't meu, tu estàs emprenyada, tens un ull de poll.

0: Com ha canviat Baleasa si comparam les fotografies que sortien a les postals dels anys 50 i 60 amb el paisatge d'ara?
1: Sí, de fet, les postals retraten les darreres dècades d'història i podem veure com ha canviat el paisatge i la imatge d'aquestes illes.
0: Un dels personatges més importants de la fotografia balear va ser Josep Planes, que l'any 47 va obrir Casa Planes, que era un laboratori de fotografia industrial que sobretot produïa cartes postals. A través d'ell podem veure el canvi paisatgístic que ha sofert Mallorca i mos ho ha explicat n'Andrea Camp de Casa Planes.
2: El Josep Planes va ser una mica un visionari de veure aquesta relació entre la fotografia i el turisme i que també era un moment on la fotografia tecnològicament estava com avançant ràpidament, i llavors ell era un apassionat de la fotografia, buscava tota l'estona els últims avenços tecnològics de la fotografia i els portava aquí per aplicar-los a la fotografia per promoure el turisme. Llavors, clar, no va ser només una figura important en la creació de tot aquest imaginari turístic de les Illes Balears, sinó que també va ser una persona que va comportar totes les noves tecnologies relacionades amb la fotografia i la imatge també en moviment a les Illes Balears.
1: Casa Planes té un arxiu de més de 3 milions d'imatges, que se diu molt aviat, i a través d'elles podem entendre la història del turisme.
0: Unes postals que tenien imatges ben curioses, tant podien mostrar platges verges com massificades de turistes, hotels a primera línia de mar o camells de Montserena.
2: És molt curiós de veure tot l'arxiu perquè hi ha molts símbols o icones del turisme que no reflexen la realitat. Per exemple, la imatge de les pageses, que és com que elles es presenten a les cartes postals com un reclam turístic, com una vida que no era la real, que era una vida molt més dura al camp. El que és interessant de mirar-ho des del nostre punt de vista d'avui és de veure tota aquesta construcció, saps? Com ha construït una imatge i uns imaginaris al tomb de les Illes Balears i de Mallorca que no estan lligats a la realitat.
3: Les postals tan planes, ja dubt que retratassin un paradís, perquè hi ha camells, hi ha ases amb pagesos, hi ha pageses damunt d'una barca. Jo crec que retrat és purgatòria, i discrepo, perquè s'industrialització del turisme, jo crec que és purgatori.
1: Aquest darrer que hem escoltat és en Cesc Mulet, cineasta mallorquí, creador del documental sobre Josep Planes, Postcards and Memories.
0: Les postals de Planes, a part de mostrar aquest paisatge idíl·lic o decadent, no? Segons com t'ho vulguis mirar, també te fan reflexionar sobre com era o com és la societat.
2: També hi ha tota una part de les cartes postals que fan aparèixer la dona com a reclam turístic i com també com una terra a explotar i a com un objecte de plaer, i bueno, aquestes coses, saps, que ara les tenim com, a lo millor no tant nosaltres, però a lo millor la generació dels nostres pares les tenen com integrades, en el sentit de que són imatges que hem vist constantment, tant si venies aquí a Mallorca com si anaves a altres llocs, que és com sempre t'apareix una dona despullada i tot això també et fa reflexionar molt i aportar una nova mirada a totes aquestes imatges i a les conseqüències que ha tingut, diguem, tot això a la vida d'avui dels residents i de la gent que viu aquí.
1: L'any 2000 tanca Casa Planes i l'any 2015 Marina Planes hereda l'arxiu fotogràfic i obre un centre de creació artística.
0: En aquest centre hi fan residències en les quals els artistes poden investigar i treballar amb aquestes imatges de Josep Planes. Un d'ells és en Sergio Monge, que va fer el projecte Totes les costes possibles.
4: El que vaig fer allà va ser seleccionar unes 1.000 postals dels anys 60-70, les Balears, on totes hi apareixia amb la línia de costa com a element cohesionador. I tot això ho vaig escanejar i amb aquest material vaig entrenar una intel·ligència artificial perquè generés noves postals artificials de llocs inexistents. L'algoritme generava paisatges que mos resulten familiars, no? Que mos recorden en les de ses postals, perquè ses postals, especialment ses d'emplanes d'aquella època, tenen tota una sèrie de codis que se repeteixen, no? Els mateixos colors, supersaturats, uns hotels blancs, etc. S'obre pretenia ser una invitació a reimaginar la història del paisatge balear i del desenvolupament turístic.
1: I si parlam de reimaginar aquest paisatge balear, el fotògraf David Arquimbau n'és un exemple. Ens ha explicat que vol retratar les seves postals del segle XXI.
5: El nom era un assaig fotogràfic, emprant la paraula postals de manera irònica. És a dir, la meva mirada es fixa en la quotidianitat que m'envolta, que al final és el meu, la meva línia de treball. Per mi el que són les postals autèntiques, no? Contraposant-les d'alguna manera a les postals que compraven o que tenien els turistes. Per mi les meves postals és el que tothom pot veure quan obre la porta de casa seva a Menorca. Escenes quotidianes que, bueno, que només fa falta educar un poquet la mirada per veure-les. Jo recordo, jo havia estat fent feina per una editorial que feia postals i aquelles postals mai estan fetes, ni el mes de juliol ni el mes d'agost. És a dir, fent postals a la primavera perquè quan vinguin ells es pensin que la primavera és igual que l'estiu, no?
4: A jo m'agrada dir que aquí la ficció va ser una altra de les tecnologies que transformen el paisatge. Per poder fer realitat el model, feien falta no només una transformació tècnica d'infraestructures, aeroports, etc., sinó també una transformació imaginària de les sensibilitats, de crear un relat. S'illa se transforma primer en lo imaginari i després en lo real, però, claro, en el final la realitat real és molt diferent de la ficció.
0: Aquesta ficció de la que ens parla Sergio Monge és el punt de partida del treball artístic de Bel Follana.
1: Ella ens explica que anava a Magaluf d'excursió per a inspirar-se per als seus quadres.
6: Fa una sèrie d'anys me vaig centrar molt en representar les escenes turístiques que veia a Mallorca. Una exposició que vaig fer, per exemple, se deia Isla Bonita, que la vaig fer aquí a Mallorca i després també a Nova York. El que representaven les pintures eren tant personatges com elements que poden trobar la vida turística de Mallorca. Una piscina plena de gent fent guarrades, potant, uns disfressats com de Teletubi, després un altre disfressat de Superman. I això seria un poc les imatges que més he representat així com del turisme. M'ha cridat l'atenció això. La selva, la jungla, el paisatge exòtic, gent nocturna que se crea a les costes de Mallorca. Te'n vas un vespre a Magaluf i te trobes carrers plens de persones mig en pèl, borratxes, pareixen zombis, ties, azafates que t'estan intentant vendre que entris a la seva discoteca, que t'estan intentant vendre xupitos de garrafón màximo, llumets per tot, gent disfressada.
0: Entre les primeres postals de Planes i les imatges que creen aquests artistes actuals han passat molt d'anys. Ha evolucionat el turisme, el paisatge i la societat, i els artistes no poden estar d'esquena a la realitat que viuen.
4: Un concepte que vertebra la meva pràctica artística i la meva recerca és el de, que jo li dic, de realisme turístic, no? Que seria aquesta dificultat d'imaginar alternatives en el model turístic, tant en un sentit econòmic com cultural, fins i tot encara quan sabem, quan tenim clar que no funciona, no? És aquest punt en què acabam dient un poc ja sense esperança de ja, però és que vivim del turisme o que no hi ha alternativa o que plantejar una altra cosa no és realista, no? Enfront aquest realisme és on l'art crec que té una potencialitat molt forta, perquè l'art mos demostra estèticament que les coses sempre poden ser diferents, no?
5: En la meva fotografia és un punt de vista totalment subjectiu del meu entorn més pròxim. I el que més m'atrau és el comportament humà i la seva petjada en el territori. Sempre des de l'humor, la ironia, el sarcasme, amb el punt just, i no busco més el riure i que el riure ens porti un poquet a la reflexió. El que veig és que la indústria turística transforma el territori, transforma el comportament dels humans, ja siguin locals o foranis. Des del meu punt de vista, el turisme desarrela totalment en els residents, ja siguin nats o no nats a l'illa, justament per això, la gentrificació fa que desapareguin aquells elements que identifiquen el territori i arrasa amb les tradicions pròpies. D'alguna manera jo intento reflexar aquest desastre visual a les meves fotografies, no?
1: En aquesta píndola hi han participat Andrea Camp, Ses Mulet, Bel Follana, David Arquimbau i Sergio Monge.

Ressona, el podcast transfronterer impulsat per Ràdio Far, podcast.cat, Ràdio Intermitent i Ràdio Arrels. Ja pots escoltar el capítol sencer a Ràdio Far, Ràdio Intermitent, Ràdio Arrels i podcast.cat.

Senyor meu, don Diego, escric això des de la cambra d'un hospital i a l'avantsala del quiròfan. Intenten que m'afanyi, però estic resolt a acabar aquesta carta. No vull deixar res a mitges, i menys ara, que sé el que planegen. Volen ferir-me l'orgull tallant-me una pota. Quan em van dir que m'haurien d'amputar la cama, no em va afectar com tots creien, no. Jo ja era una dona incompleta quan el vaig perdre a vostè. Una altra vegada, per enèsima vegada, i tot i així, vaig sobreviure.

0: el 1953, la gangrena amenaçava la vida de la pintora mexicana Frida Kahlo, per la qual cosa se li va amputar la cama dreta des del genoll. Veient o presentint que la seva salut decau i que al final de la seva vida està a prop, moriria un any després a la seva casa d'infantesa, la Casa Azul, abans de l'operació decideix concloure definitivament la seva relació, turmentosa com a poques, amb el també pintor i muralista Diego Rivera, per acomiadar-se d'ell amb aquesta intensa carta enrabiada, plena de ressentiment, dolor, abatiment i molta dignitat. Comencem a Epistolari Express, aquí a Radio Far Menorca. Us xerren Andreu Llamburo i en Txec Pons.
1: No m'aterreix el dolor, i ho saps. És gairebé una condició immanent al meu ésser. Encara que sí que et confesso que vaig patir, i vaig patir molt, alhora, totes les vegades que em vas fotre les banyes. No només amb la meva germana, sinó amb altres dones. Com van caure els teus paranys? Tu penses que em vaig emprenyar per allò de Cristina, però avui he de confessar-te que no va ser per ella, va ser per tu i per mi. Primer per mi, perquè mai he pogut entendre què buscaves, què busques, què et donen i què et van donar elles, que jo no et vaig donar. Perquè no ens fem els babaus, Diego. Jo tot allò humanament possible t'ho vaig donar, i ho sabem. Ara bé, com collons ho fas per conquistar tanta dona si estàs tan lleig, fill de la gran puta?

Magdalena Carmen Frida Kahlo Calderón va néixer el 6 de juliol de 1907, encara que a ella li agradava dir que ho havia fet el 1910, l'any de l'inici de la Revolució Mexicana. Vaig néixer amb la Revolució, deia, perquè volia que la seva vida comencés amb el Mèxic modern. Aquest detall mostra la seva singular personalitat, caracteritzada des de la seva infància per un profund sentit de la independència i la rebel·lia contra els hàbits socials i morals ordinaris, moguda per la passió i la sensualitat. Orgullosa de la seva mexicanitat i de la seva tradició cultural, es va enfrontar a la penetració dels costums nord-americans, tot això barrejat amb el seu peculiar sentit de l'humor.

La seva pintura va desenvolupar-se a partir de la influència de diferents estils, com el realisme, el surrealisme i el simbolisme, així com de la cultura autòctona, apreciant els valors estètics de l'art popular de Mèxic, demostrant en la seva pintura un sentit dramàtic i violent que es pot trobar també en alguns

0: vots populars, dels quals en tenia una gran col·lecció. Va saber copsar tot el que tenia al seu voltant. Pintures, fotografies, gravats, exvots, exposicions, llibres i viatges. Va estudiar-ho i això va ajudar-la a definir un estil pictòric propi. La seva obra s'origina i procedeix d'una indagació contínua sobre ella mateixa i manifesta els estats d'ànim de manera precisa i deliberada, materialitzant les oscil·lacions entre el patiment i l'esperança. El caràcter simbòlic de la seva pintura és una via per l'expressió vehement d'una personalitat apassionada per a la qual l'art és desafiament i combat. Lluita violenta contra la malaltia, però també replec abstret cap al jo interior i la petjada del reconeixement dolorós de la seva identitat malmesa.
1: Bé, el motiu d'aquesta carta no és per retreure't més del que ja ens hem retret en aquesta i qui sap quantes putes vides més. És només que em tallaran una cama. Per fi es va sortir amb la seva a la condemnada. Et vaig dir que jo ja em feia incompleta de temps enrere, però quina puta necessitat hi havia que la gent ho sabés. I ara ja veus, la meva fragmentació estarà a la vista de tots, de tu. Per això, abans que et venguin amb la xafarderia, t'ho dic jo, personalment. Disculpa que no em pari a casa teva per dir-t'ho de cara, però aquestes instàncies i condicions ja no m'han deixat sortir de l'habitació ni per anar al bany. No pretenc causar-te llàstima a tu ni a ningú. Tampoc vull que et sentis culpable de res. T'escric per dir-te que t'allibero de mi. Vaja, t'emputo de mi. Sigues feliç i no em busquis mai. No vull tornar a saber de tu ni que tu sàpigues de mi. Si d'alguna cosa vull tenir el gust abans de morir, és de no tornar a veure la teva horrible i bastarda cara de malparit rondar pel meu jardí.

Durant tota la seva vida va tenir una salut fràgil, patint poliomielitis als 6 anys, i el 17 de setembre del 1925 un accident amb autobús la va deixar amb lesions permanents. Li va quedar la columna vertebral fracturada, gairebé trencada, i es va fracturar diverses costelles, el coll, la pelvis i una cama per 11 llocs diferents. El seu múscul es va desfer i un passamà li va travessar el ventre, introduint-se-li pel costat esquerre.

0: es va passar 9 mesos al llit i es va haver de sotmetre a 32 operacions quirúrgiques durant tota la seva vida. I va haver d'usar cotilles de diferents tipus, així com diversos mecanismes d'estirament. Aquest tràgic accident va marcar-li la vida. Va ser un xoc estrany, no va ser violent, sinó sord, lent i va sacsejar tothom, però a mi, molt més. Va escriure a Frida sobre el tema. L'avorriment que li provocava la seva postració la va dur a pintar.
1: De que por mí puedas llorar.
0: Però un altre accident, entre cometes, va sacsejar la seva vida. El nom, Diego Rivera, a qui va conèixer per una amiga el 1927. De seguida, l'admiració mútua que sentien l'un per l'altre els va conduir a contraure matrimoni el 21 d'agost de 1929, malgrat l'oposició de la família d'Anna Frida, que el trobava massa comunista, rabassut com una pintura de Bruegel, i massa gran per a Frida, perquè Diego tenia 22 anys més que ella. La seva relació va consistir en amor passional i vertader, aventures amb altres persones per part de les dues bandes. Frida ho va fer també amb dones a partir de descobrir les primeres infidelitats d'en Diego, les quals li van provocar un gran sofriment. Vincle creatiu, odi i un divorci al 1939 per després tornar-se a unir. Ser la dona d'en Diego és la cosa més meravellosa del món. Jo deixo que jugui al matrimoni amb altres dones. Diego no és el marit de ningú i mai no ho serà, però és un gran company.

Com ja hem esmentat al començament, el 1953 li van haver d'amputar la cama dreta a causa de la gangrena, la qual cosa la va sumir en una profunda depressió que l'abocà a intentar suïcidar-se en diverses ocasions fins a la seva mort l'any següent. Abans de la seva mort va deixar escrit: «Quan mori, cremeu el meu cos. No vull ser enterrada. He passat molt de temps ajaguda. Simplement, cremeu-lo».

Es va suïcidar o el seu cos ja no va resistir més al dolor i al deteriorament que patia? Potser una combinació dels dos? Durant tota la seva vida, Frida va sofrir dolor i tot i així sentia una gran passió per la vida i una gran ànsia de llibertat que es poden resumir en aquestes paraules. Peus, per què els vull, si tinc ales per volar? El 1955, Rivera, abatut per la mort d'Anna Frida, escriu: «Me n'he donat que el més meravellós de la vida ha estat el meu amor per Anna Frida».

encara que va gaudir de l'admiració de destacats pintors i intel·lectuals de la seva època, com Pablo Picasso, Vasily Kandinsky, André Breton, Marcel Duchamp, Tina Modotti i Concha Michel, la seva obra va aconseguir fama i veritable reconeixement internacional després de la seva mort, especialment a finals dels anys 1980, principis dels 90, per col·leccionistes com la cantant Madonna. Frida Kahlo es va saltar totes les convencions en aspectes com la sexualitat, l'expressió artística o la seva ideologia política, en una època en què una dona no podia escapar-se d'un rol prefixat. Avui, Frida és una icona feminista per la seva personalitat i per l'energia indomable que desprenen els autorretrats.

0: Ojalá y que te vaya muy bonito.
1: És tot. Ja puc partir tranquil·la perquè m'arrenquin en pau. S'acomiada qui l'estima amb vehement bogeria. La seva Frida.

Tot seguit escoltarem un tema de Rudimentari, del disc Mala Herba Sempre Creix, publicat el 2026 per la discogràfica Guspira.

0: Bon dia a tothom i benvinguts a Relats, el nostre programa especial en què pretenem endinsar-nos dins aquest món de la música popular i d'arrel, amb diferents perspectives, sempre. I ho fem des de l'estima, des del coneixement i de l'escolta comentada de cançons.
1: Amb una post i un banc.
0: Avui venim a xerrar específicament de música urbana. I per parlar-ne, us acompanya una persona entesa en cultura popular que de ben segur que us explicarà moltes coses. És en Josep Portella. Bon dia.
2: Bon dia.
3: Arrelats, el podcast de folk de Ràdio Far, presentat per Joan Carles Villalonga. Ja disponible a radiofarmenorca.com.
4: Molt bé, tu?
5: També fa temps que l'encalçava per fer-li l'entrevista i al final l'he pogut
4: enganxar. M'has engranat.
5: Bueno, anem a presentar primer avui és, en Bep. Qui és en Bep Teixidor? Bueno, en Bep és una peça clau, jo diria, imprescindible dins el que és el punk avui a Menorca, perquè crec que si no fos per ell, moltes coses de les que se fan en directe pues, no funcionarien. I aquí en Bep és... té molt a dir, val? Però bueno, en Bep diran que és una persona de l'O que fa molt d'anys que ens coneixem, van coincidir a l'institut i allà pues, ja hi havia una sèrie de joves que ja començàvem a escoltar pues, això, música punk, els grups que hi havia en aquells temps, i abans xerrant també ell pues, han coincidit amb una historieta que van viure junts, un dels primers viatges que havien fet així en llibertat, que van anar a Palma de Mallorca a veure Reincidentes.
4: Tu no hi vivies, eh? Pensava, jo, no. Jo va ser el primer viatge, vaig sortir a un concert així fora, però pensava que o un de voltes hi vivia qualcú.
5: Hi vivia en,
4: grup de mitjorners.
5: En Tau.
4: Molt bons records.
5: A Can Tau, un col·lega de mitjorn, sí. I van coincidir i bueno, eren jovenats.
4: Ja veus.
5: Bueno, a part d'això, tu has estat músic, val? Has tocat guitarra, has tocat bateria també, no?
4: Sí.
5: I sobretot la faceta teva ara, i sé que te dediques és com a tècnic.
4: Val? Com a tècnic, sí.
5: Val, si vols dir de Bep, anem a xerrar primer un poc dels inicis. No? Tu com comences a escoltar música punk?
4: Pues això de ben jove ja, si tu xerres del 96 o així, jo de ben jove escoltava de tot, he de dir que m'era igual fotre'm una cinta de Public Enemy, una camiseta de cortar-t'ho...

0: Pele.autó presenta Cap de Fibló. Escolta totes les entrevistes a radiofarmenorca.com.
1: El Menorca Dogfest du a Ciutadella la carn de Joan Porcel, rodada en part al Teatre d'Esborn, on ara s'estrena. La pel·lícula es podrà veure diumenge 4 d'octubre a les 7:30 amb un col·loqui obert al públic amb Lluís Grau com a protagonista i guionista. Entrades anticipades a 3 euros o amb l'abonament de cinema. Trobaràs tota la informació a la web menorcadogfest.com. Amb el patrocini de la Fundació Foment de Turisme de Menorca, el suport de l'Institut d'Estudis Baleàrics i el Consell Insular de Menorca.

0: Pots seguir tota l'actualitat de Ràdio Far al nostre canal de WhatsApp i a xarxes socials. Connecta't a Ràdio Far.
1: A continuació, una cançó d'Estalactites, disc de David Vidal, publicat el 2023 per la discogràfica Blau Dix Medi.

la Ràdio Farer. Si escoltes música de l'arxiu de Ràdio Far i vols saber de quin grup és molt senzill. Si tens un dispositiu Android, descarrega l'aplicació de Ràdio Far. Allà hi trobaràs la informació de les músiques i els programes que hi sonen. També ho pots veure a l'emissió en directe de radiofarmenorca.com. No et perdis a les ones i escolta Ràdio Far.

Les properes cançons de Ràdio Far estan dedicades als més petits de casa. Pares, mares, avis, àvies, infants, a cantar!

Hola, amics i amigues de Ràdio Far. Ja podeu escoltar la ràdio en línia directament des dels vostres dispositius. En cas de tenir un dispositiu Android, vos podeu baixar l'aplicació de Ràdio Far. Sempre que voldreu, podreu escoltar la millor música menorquina i els millors programes culturals amb segell menorquí. Cultivam la cultura. Ràdio Far. La ràdio cultural de Menorca. Ràdio Far. La ràdio cultural de Menorca.

0: continuació una cançó de Clara Gurrías del disc La mà fa riure i fa plorar, enregistrat el 2010.
1: Hola, Radio Farer. Si escoltes música de l'arxiu de Radio Far i vols saber de quin grup és molt senzill. Si tens un dispositiu Android, descarrega l'aplicació de Radio Far. Allà hi trobaràs la informació de les músiques i els programes que hi sonen. També ho pots veure a l'emissió en directe de radiofarmenorca.com. No et perdis a les ones i escolta Radio Far.

Seguidament escoltarem un tema del disc d'Anabel Villalonga, Mà, publicat el 2026. Un disc que posa música als poemes del poeta i glosador mallorquí Miquel Àngel Adrover.

0: nit vas sentir el que se sent quan se'n va, qui te jura. T'estim per sempre. No et tinguis por. Quan tinguis dubtes, entens això. Branques mortes d'un arbre mos.
1: Bueno, aquí estem en el tercer capítol de Història d'un disc. Avui amb Branques mortes, una de les cançons per jo més especials d'aquest disco, perquè ara us ho explicaré.
2: Història d'un disc. Descobreix tots els secrets de les cançons del Monstre Final de Leon Manso a Radio Far Menorca.

0: Hola a tothom, benvingudes, benvinguts a un nou Maquet de l'últim de l'any. L'últim d'aquesta temporada també, un Maquet d'aquells diferents que faig a vegades. Avui no hi ha entrevista, avui us vull posar una mica de música d'aquest 2025, música guai que ha sortit aquest darrer any, que espero que hagi anat guai. Això m'ha anat guai en molts sentits, en altres no tan bé. Però bueno, 2026 vindrà millor i serà un any fantàstic, amb molta música xula, amb molt de concerts de gent que ja està anunciant coses per l'any que ve, i que estigueu atents, que hi ha molta música marroquina guai per escoltar. I res, ja volia compartir algunes cançons, alguns amics i alguna gent guai que està fent coses xules a Menorca. I he de començar, òbviament, per no dir-ho del Manso, que no sé vosaltres, però jo l'estic escoltant en bucle des que el va treure.
1: Maquetes, amb Pedro S. Tuomala. Un podcast de cassets, vinils i actualitat musical menorquina. Entra a radiofarmenorca.com i escolta totes les entrevistes.

12 curtmetratges internacionals i 4 balears competeixen pels premis del Menorca Dogfest. Les projeccions seran els dies 9 i 10 d'octubre a la sala multifuncional d'Es Mercadal i el diumenge 10 a les 8 i 15 hores se sabran els guanyadors del Premi Ullastre, el Premi al millor curtmetratge balear i el Premi del Públic. Entrades anticipades a 3 euros o amb l'abonament de cinema. Trobaràs tota la informació a la web menorcadocfest.com. Amb el patrocini de la Fundació Foment del Turisme de Menorca i la Fundació Guillem Cifre de Colònia, el suport de l'Institut d'Estudis Baleàrics i el Consell Insular de Menorca.

A Radio Far compartim cultura i música menorquina. Descobreix els programes a la carta a radiofarmenorca.com.

Mariners, marineres, com esteu? Quina alegria tornar a ser aquí, amb vosaltres, a Radio Far, entre contes i rondalles. Comencem aquesta segona temporada de la mà de contes, i això us he de dir que em fa molt, molt feliç. Què heu fet aquest temps? Com ha anat l'estiu? Què heu estat fent? Jo, personalment, he aprofitat per descansar, però també per investigar i llegir molt més sobre contes, rondalles i històries. I a més, us he de dir que he pogut viatjar. He exercit la meva faceta de narradora antropòloga viatgera. I així com vosaltres, quan marxeu de viatge, que sempre teniu coses a explicar quan torneu, jo he partit i he tornat amb moltes coses per explicar-vos i compartir. És per això que aquesta segona temporada viatjarem. Sí, sí, ho farem plegats, eh? I no viatjarem només a través de la literatura i el temps, sinó que també ho farem pel món. Durem en aquest trosset de terra, en aquesta illa nostra, un poc d'oralitat de diferents parts del món. Això sí, sense oblidar la nostra. Escoltarem, però, veus i accents diferents que ens atracaran paraules pròpies i, per tant, formes de veure el món molt particulars. Jo sempre dic que els contes, a l'igual que Odisseu, viatgen. Una amiga em va ensenyar que són migrants per vocació i, com tot migrant, a vegades queda difícil ubicar l'origen. Hi ha qui creu que els contes provenen d'Egipte, altres de la Índia... Bueno, tot i la màgia d'imaginar-nos els contes viatjant, una de les versions que jo més m'ha cridat l'atenció és aquella que considera que les històries no sempre han migrat, sinó que han aparegut en diferents punts del món, ja siguin geogràfics i històrics, i que responen a una essència humana comú que es pregunta i es preocupa per les mateixes coses, que finalment estan relacionades en com entenem i expliquem el món. Però sigui com sigui, és cert que els contes viatgen. Viatgen de boca a orella i s'expliquen sempre de diferents maneres, però mantenen aquella essència, ja sigui de generació en generació o de país a país. Però també ens fan viatjar. Amb els contes hem conegut Lilliput, la terra de Xerezade, a l'Orient Mitjà. Hem conegut un país meravellós on només arribem si trobem el cau d'un conill blanc. Amb les històries hem viatjat a una Espanya profunda on caminen un exèrcit de molins de vent. Però també hem aconseguit creuar l'Atlàntic i anar a terres colombianes per descobrir la màgica terra de Macondo, terra dels ametllers eterns que el vent es va endur. Les històries ens han permès conèixer terres australianes, Indonèsia, Àsia, Àfrica, Amèrica. Les històries ens han fet viatjar per tot el món. Mariners, marineres, viatgem. Fem-ho plegats des d'allà on sigueu escoltant aquestes paraules. Comencem. Comencem aquesta segona temporada de la mà de contes. Gràcies a cadascun de vosaltres per regalar-vos aquesta estona al voltant del foc de les històries. Va, que comencem!

0: Hi havia una vegada una mare que vivia amb sa filla de nom Ilombé. Aquesta tenia 8 anys. Totes dues vivien en una caseta dins d'un bosc a l'interior de Guinea Equatorial. Sabeu on està? Si no, cerqueu, cerqueu Guinea Equatorial. Un matí, sa mare, com feia tots els dies, es va acomiadar de sa filla amb un sonor petó i es va dirigir a la desembocadura del riu a cercar bolets per poder menjar ella i sa filla. No et preocupis, petita Ilombé, arribaré ben prest al riu i no trigarem a tornar a ca nostra, li va dir sa mare mentre s'allunyava de la caseta amb la tradicional senalla o, com diuen allà, encuenya. Van passar un dia, dos, tres, i sa mare no tornava. Ilombé va començar a tenir molta gana. La casa on vivien es trobava en una zona solitària del bosc i no hi havia ningú que pogués ajudar-la. Què puc fer? Pensava Ilombé. Hauria d'anar a cercar ma mare. Tot i que era petita, Ilombé era una filleta valenta i finalment va decidir que el millor era sortir a cercar sa mare. Però on dirigiria les pessetes? On podria trobar-la? Ràpidament va recordar que sa mare li havia dit que aniria a la desembocadura del riu a recollir menjar. Animada amb aquesta nova pista, es va posar en marxa. Després d'un temps caminant pel bosc, es va trobar amb una caseta entre els arbres. I a la porta hi havia una senyora tota arrugadeta que menjava nyame rostit. Cerqueu què és nyame. Espantada, sa fiata va pensar en sortir corrents, però aquella senyora, que semblava una sàvia, la va tranquil·litzar. Amb voló, hola, petita. Vine, vine, vine aquí, no tinguis por. Què fas aquí tota sola? Què estàs cercant? Ilombé li va explicar tot un poc trista. Ma mare em va dir fa uns dies que aniria al riu a cercar bolets i que tornaria prest, però encara no ha tornat a ca nostra. Així que he decidit sortir a cercar-la. Què puc fer? Ja t'entenc. Ta mare ha quedat atrapada al regne dels tres Ainsingong, també coneguts com el regne dels tres ogres. Pobra mare! Va dir Ilombé. No et preocupis. Són un poc entremaliats, però la música els entretén i tranquil·litza. Si en qualque moment tens problemes, fes sonar aquest petit tambor i tot es solucionarà. I per art de màgia, aquella senyora va fer aparèixer un tambor entre les mans de Ilombé. Ves, ves, ves a cercar ta mare i segueix sempre el camí de l'esquerra i ja veuràs que tot d'una trobaràs el regne dels tres ogres. Ilombé, molt contenta, va acomiadar-se d'aquella misteriosa senyora mentre es col·locava aquell petit engung o tambor a s'esquena. Duia una bona estona caminant quan Ilombé va trobar una clariana enmig del bosc i va veure una ceiba grossa, molt grossa, rodejada de plantes i matolls ben diferents i bonics. Com estava molt cansada, va decidir descansar sota aquella ombra d'aquell vell arbre. Però tot just va seure, va escoltar sorpresa com aquella ceiba i un petit matoll proper discutien acaloradament. Molt encuriosida, Ilombé va parar a orear amb atenció. Estimat amic, m'entristeix molt que ja no desitgis la meva protecció. Has gaudit sempre de la meva ombra. Què et fa ara desconfiar de jo? Estava dient aquella ceiba. Jo no necessit de la teva ajuda, va respondre soberbi aquell matoll mentre s'allunyava de l'arbre. Tot el que tens és gràcies a les plantes que t'envolten i jo preferesc la meva independència que la teva protecció. Estaven tan capficats en aquella discussió que no es van adonar que el cel va canviar de color i va passar de blau a gris. I de sobte una forta pluja va caure damunt del bosc. Ilombé, atemoritzada, es va abraçar ben fort en aquell gros arbre que amb les seves grans branques va protegir a sa filleta i a sa resta de plantes. L'orgullós matoll, però, que durant sa discussió s'havia fet ben enfora de l'arbre gros, va ser arrossegat per una forta corrent d'aigua i fang. Un moment que aquell vell arbre va contemplar amb dolor, però sense moure ni una fuga. Sa forta pluja va acabar prest, i Nilombé, un poc més descansada però igual d'afamada, va decidir partir i seguir el seu camí cap al regne dels ogres, deixant enrere aquella impressionant ceiba. Un poquet més endavant es va trobar amb un gran banquet d'animals, i com aquella fieta estava afamada, no s'ho va pensar gaire i es va atracar tímidament al grup. Quan va arribar, va saludar educadament a tots els animals un per un. Hola, elefant en xoc. Hola, antílop ongwong. Hola, goril·la engi. Hola, cocodril engang. Hola, tortuga etu. Hola, lleopard ince. Hola, micu osok. Hola, boasu. Hola, aranya nansi. Els animals no estaven acostumats a sers tan educats. Així és que els hi va agradar tant sa presència d'aquella fieta que la van deixar incorporar-se. Sa tortuga Etu, molt amable, es va atracar a Nilombé i li va dir: "Estimada fieta, vols menjar res? Seu amb tots noltros i gaudeix d'aquest tiberi." Nilombé no s'ho podia creure. Va acceptar aquella invitació i va menjar fins que no va poder més crema de cacauet. Però mentre tots menjaven, n'hi havia un, el lleopard Nse, que es trobava planejant un macabre pla. Un cop va arribar en els postres, el lleopard va rallar: "Estic content de trobar-me reunit amb tots vosaltres, animals del bosc, en aquest gran tiberi. Però sabeu què? Que encara tinc fam. Abans de partir, passareu tots en ordre davant meu i cadascú haurà de dir el nombre exacte de taques de color que té sa meva pell. Qui no encerti, me'l menjaré d'un mos." Nilombé i els animals van quedar petrificats. "És impossible saber això", van pensar tots alhora. Desesperats van començar a veure que podien morir devorats per aquell animal. No obstant, no tots van quedar sorpresos. L'astuta Entu es va posar davant del lleopard i va dir: "Si això és el que desitges, jo seré la primera en respondre l'enigma", va dir amb tranquil·litat i parsimònia. I abans d'esperar resposta del lleopard, va dir: "No sap vostè, senyor lleopard, que únicament té dues taques en tot el cos? Sa blanca i sa negra. Seria vostè capaç d'indicar-me altre color a part dels que he esmentat?" El sanguinari Nse va quedar amb sa boca oberta davant d'una resposta tan exacta, senzilla i completament inesperada. I avergonyit va abandonar el grup mentre la resta d'animals i Nilombé celebraven cantant i ballant l'astúcia d'aquella tortuga Etu. I entre tota aquella alegria, Nilombé va recordar que havia de continuar amb el seu camí. "Amics, ho he passat molt bé, però ara he de seguir el meu camí fins trobar el regne dels tres ogres per poder salvar mo mare." I després d'acomiadar-se molt afectuosament dels seus amics, va continuar pel camí de l'esquerra, com li havia dit aquella senyora, que semblava una savi. No duia molta estona caminant quan va poder veure com el bosc de sobte canviava de color i es tornava més fosc. Ja havia arribat al regne dels tres ogres, i ses cames li van començar a fer figa, i a poc, amb molta cura, es van endinsant a la foscor del bosc. Els tres ogres e Insingong sempre havien viscut allà, a la part més fosca d'aquell gran bosc Equatoguinea, allunyat dels homes i els animals. Els ogres no solien molestar, però a vegades podien ser una mica entremaliats i molestaven sense voler-ho a les criatures que vivien properes al regne. A ells només els tranquil·litzava sa música. Nilombé no va tardar en trobar-se el primer ogre. Aquest, molt sorprès quan la va veure, va dir:
1: "Vaja, què veuen els meus ulls? Què fas per aquí, petita?"
0: Vinc des de molt enfora, ogre, i estic cercant a mo mare, que va partir fa dies a cercar bolets prop del riu i encara no ha tornat a ca nostra. Tu podries ajudar-me? El primer ogre, commogut per aquella història, va moure el cap cap a les bandes dient-li que no podria ajudar-le, però que segur que el seu germà, el segon, que estava un poc més endavant, li ajudaria. I així va ser. Nilambé va caminar i un poc més endavant es va trobar el segon ogre.
1: Vaja, vaja, vaja. Serà possible. Una fiata per aquestes terres. Què fas per aquí, petita? Què cerques?
0: Vinc des de molt enfora, ogre, i estic cercant a ma mare, que va partir fa dies a cercar bolets prop del riu i encara no ha tornat a ca nostra. Tu podries ajudar-me? El segon ogre, igual que el primer, va quedar molt commogut per aquella història, però també va sacsejar el cap cap a ses bandes perquè no podia ajudar. Però li va dir que el tercer germà segur, segur que podria ajudar-le. I així va ser com Nilombé va caminar fins que va trobar el tercer ogre. Aquest era més gran que la resta, però estava igual de sorprès quan la va veure.
1: Vaja, vaja, vaja, que fos per aquí, petita? Què cerques?
0: Vinc des de molt lluny, ogre, i estic cercant a mo mare, que va partir fa dies a cercar bolets prop del riu, i encara no ha tornat a ca nostra. Tu podries ajudar-me? El tercer ogre va somriure maliciosament.
1: Petita, no t'he escoltat bé el que dius. Atraca't un poc més. Vine, vine, que estic sort.
0: Nilombé va obeir i es va atracar amb por fins quasi tocar el tercer ogre.
1: Un poquet més. He posat sobre els meus llavis i així escoltaré millor el que dius.
0: Innocent, sa fieta va donar un bot i es va posar tot just damunt dels llavis d'aquell tercer ogre. I en un moment l'ogre... Nyam! Se la van passar sencera. A la foscor de la panxa del tercer ogre, Nilombé, espantada, va començar a demanar ajuda. Auxili! Auxili! Mare! Ajuda'm! Tot d'una, la veu de sa mare va sonar com una preciosa melodia en aquella panxa d'aquell tercer ogre. Nilombé! Nilombé, la meva petita Nilombé, ets tu! I a l'instant va aparèixer la figura de sa mare. Emocionades es van abraçar. I després de l'emoció d'aquell retrobament, ja tranquil·les, per estar juntes, van començar a pensar com podien salvar-se i sortir. I en aquell instant, Nilombé va recordar el tambor que aquella senyora, que semblava una sàvia, li havia regalat des principi del camí. Mare, ja ho sé, emprarem el tambor. La música ens traurà d'aquí. Els budells de l'ogre van començar a moure's al ritme del tambor. A poc, al principi, i cada vegada més ràpid. Tan ràpid que es movien que l'ogre va començar a moure's. I es movien tan ràpid que aquell ogre va començar a tenir mal de panxa. Mai havia tingut tan alterada aquella digestió. Què havia menjat?
1: De què estava feta aquella fieta que s'acabava d'empassar?
0: Pensava mentre es movia i es duia ses mans a la panxa. I finalment no va poder més d'aquell mal i... Va vomitar tot, a Nilombé, a sa mare i un poc de coses que s'havia menjat antes. Fora ja d'aquella panxa d'ogre, Nilombé no va deixar de tocar el tambor. I extasiat, però mogut per aquella melodiosa i preciosa música, el tercer ogre va començar a ballar. I a poc es van anar sumant la resta d'animals que hi havia pel regne, i sa mare, i Nilombé, i els altres dos ogres. I allà, tots junts, units pel ritme del tambor, cantant i ballant la dansa Emokong, van celebrar tots molt feliços i contents aquell retrobament de la petita Nilombé i sa mare. Conte contat, conte acabat. El viatge d'Nilombé, de Alejandra Salmerón.

Radio Far. La ràdio cultural de Menorca. Radio Far. La ràdio cultural de Menorca.

Suqui Sopes 2022. Mai m'apens, amics. Matraques capell.

0: Neus, com vas arribar a la fotografia i a la creació artística?
1: Uau, vale, gran pregunta, a veure. Jo crec que vaig començar a fotografiar... bueno, jo crec que sempre he tingut molt vinculat el viatge amb la fotografia. I al final també crec que fotografio per conèixer altres realitats, tot i que ara també ha canviat una mica, no? Però en aquella època sí, era una mica això. I recordo quan tenia, no sé, igual 13 anys o així, que la meva tia, tinc una tia que es diu Àngels, que inclús amb ella he anat fent algun projecte també, que és historiadora, ella sempre ha estat molt vinculada amb l'art i tenia una càmera reflex, una Nikon, i recordo de l'acció de mirar pel visor i veure el món diferent.
0: Residents ens descobreix els artistes que han passat per un procés de creació a la Casa d'Artistes. Escolta l'entrevista a radiofarmenorca.com.

Ni una llàgrima de mi tindràs, la nova novel·la de Graziella Lleonart. Una ficció ambientada en la Menorca islàmica sobre la relació entre l'últim raïs de l'illa, Abu Umar, i el seu pare, un governador tan impecable com despietat, però també amant de la poesia i la cultura. Una obra que explora les relacions familiars, la corrupció, els deures i el llegat, així com la llibertat individual i l'amor. Trobaràs el llibre a la venda al web llantriscedicions.com i a la teva llibreria de confiança.

El fotoperiodista Samuel Nacar, Premi Luis Valtueña i World Press Photo 2025 oferirà una classe magistral dins del Menorca Dogfest. Sota el títol del Breaking News, el documental, construir una pel·lícula des de la urgència informativa, explicarà com un treball fet des de la urgència informativa pot esdevenir la base d'una pel·lícula documental. Serà l'1 d'octubre a les 7:30 al claustre de Maó. Entrades anticipades a 2 euros o amb l'acreditació de fotografia. Trobaràs tota la informació al menorcadogfest.com. Amb el patrocini de la Fundació Foment del Turisme de Menorca, el suport de l'Institut d'Estudis Baleàrics i el Consell Insular de Menorca.

A la plataforma de podcast de radiofarmenorca.com pots escoltar més de 700 programes. Baixa del núvol i connecta't a Radio Far.

0: La calcinera. Capítol 3. L'ofici de calciner. Muntar la volta. Al capítol anterior ens havíem aturat el clot del forn de calç a l'olla. Tenim branca suficient per a la cocció, les pedres que es transformaran en calç i el pedreny per fer la volta, la qual també està destinat a convertir-se en calç. En aquest capítol acabarem el procés de construcció del forn que des dels seus extrems podia arribar a fer entre 6 i 8 metres d'alçada.
1: En el sol s'obre, cara és millor, amb un somrís de la t'alegra.
2: Després venia la feina de muntar el forn, que això era una feina molt especialitzada. I això era una feina que l'assumia el mestre.
3: Això era com fer un iglú, perquè si vol entendre, com si dins d'aquell forat, dins d'aquell clot, tu muntes un iglú. Hi ha una part de l'iglú que està dins del clot i, una part que està dalt. O sigui, ja quasi meitat del forn de calç està enterrat, diguéssim, està aquí on el veu. L'altra meitat és aquí a dalt. Aquí, de fet, la part de dalt és aquí hi ha més pedres, aquí es fa més calç, perquè la part de baix és allà on hi ha el foc, diguéssim. El buit hi eren 4, tenia 4 metres de fondària, 6, segurament 6. Sí, i si me diguessis de baix de tot fins a cúpula de dalt, pues lo millor 8.
0: Per muntar la volta es feia un mur circular dins del forn d'uns 20 o 30 centímetres d'amplària, sense argamassa ni terra, i amb lleugeres separacions entre les pedres per deixar passar el fum i el foc entre elles. Es deixava la base central de l'olla sense cobrir i pujant a poc, cada filada tot augmentava l'amplària del mur. D'aquesta manera, la paret s'anava orientant cada vegada més cap a la part interior de l'olla fins que arribava a confluir fins a un mateix punt i, finalment, es tancava formant una falsa cúpula i una volta semiesfèrica a la part interior.
2: I perquè a Menorca, si alguna cosa mos identifica, és la cultura de la pedra. La pedra ha marcat la nostra identitat. I la tècnica de muntar un forn és, com ja l'hem vist abans, és crear un espai interior creant una falsa volta per aproximació de filades circulars de pedra. És a dir, és una obra d'enginyeria perquè allò no caigui. Requereix saber molt bé com s'han de col·locar les pedres per tal de que perquè allò no se desmoroni, en la dificultat de que s'ha de fer des de dins i després sortir per de fora. Jo s'ho equipar molt i m'ho poso aquestes fotos, de les quals m'ho sent molt orgullós, que són les grans barraques que tenim a Menorca. Si alguna cosa ens identifica, són la monumentalitat de les construccions de pedra seca a Menorca, que són úniques en el Mediterrani. De fet, el procés de construcció d'aquesta falsa volta interior dintre del forn. S'anava omplint de rama, s'anava col·locant la pedra, s'anava omplint, s'anava col·locant, i quan ja quedaven les darreres, sortien i tancaven, i el resto li posaven reble, és a dir, pedra petita.
4: Sí. Dins, com la col·locàveu?
3: Sí, de 8 hi havia 6 metres, però ten en compte que després, quan són d'alt, nosaltres afegíem totes les coses que podíem. Sí, tu veies fora de calç acabat i semblava que és una barraca d'aquesta rodona de porcs i davall hi ha tot, davall hi ha una part, però damunt, la quantitat més grossa de calç es feia a la banda de damunt, allà on tu paradaves i rellenaves la quantitat. La cúpula en si l'empraves per tenir puesto, per poder fer foc. Era, allà on dinaves foc. La quantitat grossa de calç se feia dalt. Les parelles que posaves al voltant també de lo que és el puesto de foc també s'hi feien calç, però la quantitat grossa de calç se feia dalt.
0: A mesura que l'interior del forn s'anava paredant de pedra calcària, es col·locaven els feixos de branca a l'interior de l'olla com una espècie de bastida. El forn es rematava amb una pedra escollida que venia a ser la representació simbòlica de Sant Vicenç, patró dels calciners. una pedra que servia per assegurar que la volta no passés per ull durant la cocció.
3: Sí, se vas deixant ple de llenya, perquè allò te fa d'andàmio. Tu sempre fas feina dins, diguéssim, sempre fas feina dins. Fins que no està tapat del tot, fins que no tens siglo tancat, tu sempre fas feina dins. I clar, tu vas omplint de llenya. Solien posar llenya més grossa, col carrabasser, col capila de llenya, i allò te fa d'andàmio. Sempre procurant que la llenya aquesta no te feri separat, que, bueno, que si... que no te pugui, que un moment donat un tros de tió no te pugui fer palanca i te pugui fer moure un còdol o te pugui desestabilitzar el que és la paret, no? Però la llenya, sí, i així ja estava ple. A l'hora de picar-li foc, tu tenies allò ple de llenya. Era el primer que se cremava. Bueno, hi havia gent que sí que la tenia molt anomenada. Per exemple, la pedra que posaves dalt de tot, o sigui, el que feia de clau, la cúpula, a molta gent li deia Sant Llorenç. No sé per què, però a molta gent li deia que li solien dur Sant Llorenç.
0: Una vegada tot muntat i aclarit, arribava el moment d'encendre el forn, la qual cosa es feia a través de la boca, una obertura a tall de terra de 40 centímetres d'amplària i 60 centímetres d'alçada, per on s'alimentava el foc durant la cocció. Es construïa amb dues pedres llargues lleugerament arquejades que recolzaven l'una amb l'altra. Aquesta reforçava amb pedres més petites, les claus de la boca, damunt les quals, a manera de triangles, posaven els lleons. Per damunt la boca es continuava paredant fins a tancar la volta.
2: Venia la feina una vegada tot col·locat, paredat, només se deixava una petita obertura per poder anar alimentant el forn, que és aquesta d'aquí, la boca, com li dèiem. Molt petitona.
3: I era pel puesto que s'alimentava. S'entrada aquesta era petitoneta, no podia ser molt grossa perquè si no hagués perdut molt tardor. Solia tenir 40 d'amplària per 50 o 60 d'alçada i era allà on s'alimentava. Era com una finestreta i d'allà s'alimentava.
4: I amb un garrot enfonyàveu la llenya...
3: Sí, sí, amb una, bueno, una forca que li deien, sí, un altre deien la forca, era una varilla de ferro o de llenya, si tant volies, i era el que, o sigui, posava la rama bé de vora la finestreta aquesta, o la portalada, i amb allò l'empenyies cap a dins. I després, el que és la portalada, allà on se muntava, se deixava la finestra per alimentar, allà hi anaven unes pedres llargues, perquè, bueno, tot allò havia d'estar fort, que li deien lleons. O sigui, i no tenia moltes més noms raros, no? La part que quedava, que tiraves tu la llenya dins, li deien el cendrer, perquè sempre era allà on se quedava la cendra, o sigui, era el baix del forn, diguéssim.
0: El forn s'havia de mantenir en ses dia i nit, per la qual cosa s'havien d'anar tirant feixos de llenya i branca constantment entre 12 i 15 dies. És a dir, que el forn havia d'estar vigilat les 24 hores del dia. En aquest procés de cocció, la pedra perdia un 45% del seu pes original. Per tant, per produir 2.000 quintars de calç, s'havien de mester 2.000 feixos de branca d'un parell de quintars i un total de 4.000 quintars de pedreny. És com acumular en una meitat del camp de futbol 2 metres en alçada de branca.
2: I després, una vegada feta sort, una vegada col·locada la falsa volta, antes de tancar-la, perquè després ja no hi havia manera d'entrar dins, ja havia de quedar tota la rama dipositada dins per poder-ho encendre. Venia la feina d'encendreu, venia la feina de coure el forn. I m'ho he dit que un forn coïa entre una setmana i 20 dies.
3: Bueno, els forns, bueno, dependia un poc de lo grosso o petits que eren, però entre 10 i 15 dies. Normalment els forns normals que hi havia amb tamalls així bastant iguals, uns 12 dies. Nosaltres solien tardar 14 sempre. A part que nosaltres empràvem pedres bastant grosses i que les costa més de coure, però nosaltres 15 dies, 14-15 dies solien emprar. Bueno, nosaltres solien fer un forn cada any només. Clar, feia segons la demanda que tenies. Però el forn, una volta el havia escut i el havia buidat, el podies tornar... Podria tornar a muntar en aquell ja, o sigui, hauria pogut seguir... O sigui, el millor que hauria pogut fer 6 forns en l'any, o sigui, sí. Però nosaltres en fèiem una. Solíem procurar coure a la tardor, quasi a la tardor, després quan anava millor, o a la primavera. Si estiu fa molta calor i és més complicadet. I si hivern, si plou molt també, la llenya està banyada i sempre tardes més en coure. Això. Però la primavera o la tardor, jo si podria ho feia la tardor. La tardor era l'època que anava millor.
2: I clar, havien d'estar les 24 hores allà vigilant, donant rama, contínuament. És per això que, en la terminologia, coincidim, que al costat d'un forn de calç sempre trobam un petit refugi, una barraca de calciner, una garita de calciner, que és un petit refugi fet de pedra seca, material més comú a Menorca, on poder refugiar-se i sense deixar de vigilar el forn de calç.
3: Pues feien turnos, solien ser quatre normalment, i feien turnos de 4 hores o 6 hores, no, més de 4 poques vegades. 4 hores ja n'estaves de foc fins a l'embunyo, solien fer 4 hores. I a vegades entre dia menys, però normalment així tantes de 4 hores solien anar organitzant. Moltes vegades enceníem el fosquet i en sol demà matí ja començaves a tirar la llenya, ja el que hi havia dins ja s'havia cremat tot. Allò ja havia agafat temperatura. Clar, allò anava bé perquè començar a agafar temperatura a poc, i per anar bé per tot igual. I una volta veigis que allò ja s'està consumint, pues li comences a tirar. O sigui, el truc és que allò no es pot refredar mai. O sigui, la temperatura, una volta la tens agafada, de ser constant. Pots anar més, però menys val més que no hi vagis. No, pues el primer que fas foc, aixuga-la, a la pedra. O sigui, els primers dies, el que veus tu que fa un fum blanc, i que allò és humitat de la pedra i se'n va. I després se va enfeguent de la pedra. O sigui, va ser d'hores i hores i hores, i a partir de 800 graus, 900 graus, se va eliminant totes les altres impureses, tot el que puguem, clar. D'una pedra agafada d'un lloc, d'una pedra agafada de l'altra, la composició, malament nosaltres diguem que és pedra calista o pedra viva, la composició seva no és exactament la mateixa, o sigui, varia un poc, però això hi ha pedres que el forn meu, per exemple, quan feia 5 dies o 6 que anava de coure, allò feia una pesta de sofre que era impressionant. I després feia 2 dies d'allò, i després allò ja, la sofre aquella ja havia desaparegut. I és un poc, sí, la pedra no té la mateixa composició, i clar, és barata un poquet d'un lloc a l'altre.
0: I com es controlava la cocció? Mitjançant el fum que sortia per la boca i per les fumeres de la volta, i que durant el procés de cocció anava canviant de color fins que es donava el forn per lligat, és a dir, per cuit.
2: Una vegada que el forn arribava en el punt, això també m'ha agradat molt avui matí, quan ho han dit, perquè jo també els calciners m'ho explicaven, dic, per el color de la pedra i per el color del fum i per l'aroma del fum i tot, el mestre sabia quan arribava el moment d'aturar el procés i sellar el forn. El sellaven i el deixaven refredar. Per setmana, vas que el deixaven refredar.
3: Bueno, el forn tenia... El que sortia de replà era el coràs que hi havia que deixaves un poc sense tapar, i es deien les fumeres. Per allà miraves que sortia flama de pertot, o sigui, tot al voltant del forn, que tot sortia, bueno, que la flama allò guaités. I després, més amunt, també li anaves feient forats i també vigilaves que la flama sortia pertot, que no se quedés cap puesto, cap racó, cap banda, que no... perquè si no sortia flama allà de fora volia dir que aquell tros no s'estava coguent, que el foc no hi arribava, vamos. Bueno, això és una cosa curiosa, perquè clar, quan tu tens el forn encès, quan ja fa, bueno, fins que no fa 5 o 6 dies, pues, l'únic que has de fer és vigilar que cogui bé, i ara tu, paciència, i tira pambant. Després ja se començava a veure que la part de dalt es començava a estar tot vermell. O sigui, les pedres, les primeres, el sardó se'n va pregunt, clar, les primeres pedres que quedaven cuites eren les de dalt. I allò feia com un anell, i l'anell aquell vermell anava baixant per avall, per avall, per avall, per avall, per avall, per avall. Quan l'anell vermell aquell havia arribat, era les darreres pedres, ja estava cuit. I després hi havia una altra cosa. Mentre tu vas tirant llenya i li vas fotent foc i això, sempre sol sortir un fum negre. Que, de fet, quan va a tope, s'alça una columna de fum negre. Se veia d'en fora, normalment. Clar, el moment que el forn està cuit, el fum aquest ja no hi és. O sigui, totes les impureses de la pedra s'han anat i ja surt un fuma blanc i arriba aquí i en fa. I clar, amb aquestes dues coses saps que el forn està cuit. Quan ja tens el foc, tot és vermell, tots els còdols fins baix de tot estan vermells, vol dir que ja estan tots cuits, i si més a més li fos foc a saco, ja li dirà, avam, què fa? I li tiraves molta llenya, més de lo normal, avam, i què feia? I el moment que tu li foties una carregada molt forta i veies que ja no feia fum, que ja no reaccionava més, ja estava cuit, ja es podia deixar. No, i per deixar de coure, l'únic que feien era tapar la boca, allà on te l'alimentaves, i el deixaves fer un dia, i s'aturava tot sol. I després ja podies partir a desmuntar.
4: Que li aturaves l'aire, diguéssim.
3: No? Sí, bueno, sí, l'aturaves, que no refredaves tampoc molt ràpid, que ell, la cendra i el caliu que hi havia de dins, que havia quedat, pues, allò s'anava consumient, i ja està. I, de fet, després en sol de mà, al cap de dos o tres dies, el que volies ja començaves a agafar sacals, perquè al final desmuntar-lo volia dir agafar sacals.
0: Per lligar el forn es tapava la boca amb una llosa plana i s'enfangava amb fang de calç i terra o sa olor. Es deixava passar dos o tres dies perquè el caliu acabés de cremar fins a apagar-se i la calç es refredàs. I llavors el mestre s'enfilava la volta i treia la clau de volta, amb la qual cosa s'enfonsava aquest sostre.
2: Després, el que feien era, el mestre s'enfilava d'altres forn, cercava la clau que tancava la falsa volta interior del forn, cercava la pedra que aguantava tota la volta i la feia anar cap endins. De manera que la falsa volta a dins del forn caia i se derrumbava, i quedava tot espaltre dins.

0: No, el puesto d'esforç ja estava fet. Sí. Allà s'havia fet, bueno, precisament de la finca de Rafalet, quan allà, pues, en el seu moment, se va fer un forn. Sí, se va fer el típic clot en terra i el forn estava sempre ubicat allà. Sí, sempre es feia allà mateix. Sí, el forn sempre se muntava allà mateix, al mateix puesto. Perquè era un puesto que hi havia redossa, hi havia aigua a prop, estava... Bueno, van cercar una ubicació que es pogués fer i sempre el fèiem allà mateix.
1: Antigament s'extreia la calç per la bocada, la paret per on s'havia desmuntat el forn. S'empraven càvecs i senars per fer-ho i es venia en forma de calç viva, és a dir, sense hidratar. Se solia vendre en quintars o arrovers, que equival a una proporció de 10 quilos aproximadament. Els darrers calciners, però, s'estimaven més fer-ho d'una altra manera.
2: Bàsicament, després el que feien antigament era... anaven estreguent a mesura que ho anaven venguent. No ho buidaven, no. Anaven venint allà a Sant Caró i ho anaven venguent. Sí que els darrers calciners el que feien era buidar el forn i ja deixaven el material preparat per poder-lo comercialitzar.
0: Bueno, això després dependeix del que vulguis fer, però nosaltres el que feien era que l'emalsanaven. Deixes un puesto i el principal és que no tingués aire. Sí, si el podries almacenar en un puesto que estigués al buit, com aquell que diu. Perquè, clar, el moment que agafa aire ja se comença a fondre, ja se comença a volatilitzar i ja començava a perdre. O sigui que nosaltres el ficàvem dins plàstic, normalment, i fins que l'haguessin d'emprar, per banyar-la o per fer torròs o el que fos. Bueno, les madones velles era especialitat seva. Solien comprar torròs i després ho feien elles, però bueno, nosaltres, com que ho feien nosaltres, pues, nosaltres teníem una cuba que donava voltes, bueno, o amb un sinfín de dins que donava voltes per millorar un poc el procés. No, se tracta d'anar a posar pedra i anar afegint aigua, i pues, l'aigua que ella se va agafa temperatura, o sigui, amb la reacció agafa temperatura i el que fa que s'afongui. I clar, i després el passaven per un tamís, a fi de que si havia quedat qualque impuresa, qualque gra que no estava ben cuit o això que no pogués passar, i el deixes a reposar els temps que vulguis. Els arquitectes diuen que si vols per estuc o fer coses d'aquestes per construcció, pues, si està allà mig any, millor. Que sempre que tingui aigua damunt, i si sempre té aigua damunt i no s'aixuga mai, el millor tant és tenir 6 dies com 6 anys, és igual, no se fa malbé, aguanta. De fer com més temps bé, com més temps està que està feta, més bona és. Si s'acaba de... Si hi ha una mica que no s'acull bé o el que sigui, encara s'acaba de fer. Sí. Bueno, dependeix de qui feien feina, però si eren jo i un altre, pues, m'ho estiràvem un mes muntant esforç. Sí, ben bé.
1: En aquest capítol de la calcinera hi han participat Antoni Camps i en Jordi Pons.

Tot seguit, una cançó de l'obra de teatre El Covard, creada per Toni Jané Ferrero, interpretada per Rodo Jané i amb les cançons originals de Leon Manso, un disc enregistrat per la Caseta Records el 2026.

Hola, Radio Farer. Sabies que el nostre arxiu musical està format íntegrament per música menorquina? De tots els temps i de tot tipus. Escolta-la en el 102.4 o directament des del teu dispositiu a radiofarmenorca.com.

la Ràdio Farer. Si escoltes música de l'arxiu de Ràdio Far i vols saber de quin grup és molt senzill. Si tens un dispositiu Android, descarrega l'aplicació de Ràdio Far. Allà hi trobaràs la informació de les músiques i els programes que hi sonen. També ho pots veure a l'emissió en directe de radiofarmenorca.com. No et perdis a les ones i escolta Ràdio Far.

A continuació, un tema del disc Enciberna a les 6:30 fosc, del grup Carriage, gravat el 1996 als estudis Taller de Somnis de Ferreries.

història cada dia diferent. Que m'enduré d'aquí quan ja sigui por. Que m'enduré d'aquí

enganxat dins aquest món. Com es peixo en sa xarxa una mentida. Que m'enduré d'aquí quan ja sigui por. Que m'enduré d'aquí

Benvingudes, benvinguts. Esteu escoltant Radio Far i això és Arizones.

0: Hola, com estem? Com estàs, Arizones, Arizons? Bé, avui tenim un programa especial, especial en majúscules, perquè ens feia moltes ganes dedicar un programa a sa creació artística, sa cultura en clau femenina, i per això hem decidit fer una entrevista doble, una trobada, un còctel. Però abans de començar, també hem de comentar que estem fent un programa especial, però no en un sentit tan positiu, perquè mos falta na Gavi, me falta sa meva mà dreta, sa meva segona cama. Gavi, estàs en el llitet, està malalta, amb grip, i per això no està aquí amb nosaltres. T'enyorarem molt, jo seguríssim, però no podíem deixar passar aquesta oportunitat. Tenim aquí amb nosaltres a Sandra Lucena, més coneguda com Mama Fiera. Hola.
1: Buenas, un placer.
0: I en Anabel Villalonga.
2: Hola.
0: Com estàs, Anabel?
2: Molt bé.
0: Ella és guitarrista, compositora, cantant i glosadora. Segur que moltes de vosaltres ja la coneixeu. I na Mama Fiera, na Sandra, ella és rapera, poeta escènica, ballarina i coreògrafa. Dues dones potents que segurament moltes de vosaltres ja coneixereu, i si no les coneixeu, feu tard.

0: Aquesta cançó es titula Barquetjar i forma part del nou projecte de Nanabel Villalonga, Una passa en band. Com podeu veure, avui hem començat el programa a sac, directament amb Nanabel i na Sandra en els micròfons, perquè no podem esperar més i perquè estic segura que amb aquesta xerrada ja omplirem una hora de programa. Benvingudes, Anabel, Sandra, quin luxe tenir-vos aquí. Moltíssimes, moltíssimes gràcies.
1: Gràcies a vosaltres.
0: Anabel Villalonga és guitarrista, cantant, compositora i glosadora. Nascuda a Mó l'any 1983, des de ben petita ja tenia un guitarró a les seves mans. La seva família ha estat estretament relacionada amb la música i en concret amb la música d'arrel folklòrica i tradicional. De ben petita, com dèiem, ja cantava i tocava el guitarró amb el grup folklòric Es Rebost i també va estar vinculat

0: cantant amb la formació Barcelona Gospel Messengers i dirigint cors a Barcelona. L'any 2011 torna a Menorca i exerceix com a guitarrista en diferents grups i en el mític bar Escau. Més endavant formarà el grup Cala Joia, que ja s'ha dissolt, com sabeu, i acompanya a diferents cantants també, entre ells l'americà Sam Lardner, que difícil, no?
1: Aquest Sam cognom. Lardner.
0: Realitzant llargues gires pels Estats Units també. Va composar i va dur a terme els arranjaments i la direcció musical de projectes com Joves Veus o Homenatge a Traginada. Fa 2 anys va formar part del naixement i creació del grup musical Figues d'un altre paner, des d'on revisionen i reescriuen cançons tradicionals en clau feminista i activista. L'haureu pogut veure en múltiples ocasions glosant o acompanyant a sa guitarra una trobada de glosadors i glosadores. Des d'enguany és la presidenta de l'associació Soca de Mots. Des de fa un any també és corista d'un projecte, diu, molt il·lusionant, amb el reconegut Chris Juanico. I fa ben poc, just fa un meset i mig, acaba de presentar el seu primer projecte en solitari, Una passa en Vant, que es va poder veure a l'Orfeó Maonès. Un poc més i no me queda espai per respirar, Anabel. Quantes coses que has fet i quanta joventut que tens, com ho fas?
1: Bueno, la veritat és que ara sentit així de fora, estava dient, en sèrio he fet tot això? I si ho sentia dic, sí, sí, però no en som prou conscient de d'haver fins que no t'ho diuen de fora, no? D'on t'has tret tanta informació?
0: Bueno, mira, una fa la seva feina i es documenta un poquet.
1: Bueno, la veritat és que m'he dedicat a això sempre, des de molt petita. Era molt petita i jo ja deia que volia ser músic, ho tenia molt clar.
0: Sí, eh?
1: Sí, sí, jo, els primers records que tinc és que volia ser músic. I la veritat és que, clar, vaig començar tan jove que m'ha donat temps a fer bastanta cosa.
0: I també has donat classes a l'Escola Municipal de Música de Ciutadella, que no ho he dit, classes individuals de guitarra, i imparteixes tallers amb joves, fiets... Bueno, què va suposar per tu, com deies, tenir un entorn tan implicat en la música tradicional menorquina? Com ho vas viure de petita?
1: Jo vaig viure molt bé. La veritat és que va ser un gust no néixer dins d'aquesta família. Clar, no saps què va primer, si és que vull ser músic perquè estic dins d'aquest món. Mm. Com que estic dins d'aquest món, doncs, la veritat és que m'he criat aquí dintre i per això és també com un orgull i un deure és defensar tot aquest tipus de música, no? Mm. És com que hi ha molta gent que estudia música, però el de fora sempre és millor. De fet, crec que és un problema també dels músics mateixos, de que tenim com l'autoestima baixa amb la nostra música d'aquí. Sembla que el de fora és més important i que tocar música d'aquí pot sempre ser relegat a gent aficionada. Que es ve que per sort hi ha molta gent aficionada que se dedica a fer la música d'aquí, que és molt necessari, no? Que hi hagi grups folclòrics, que hi hagi gent que defensi tot això, però també ho hem de fer des d'un punt de vista professional i enriquir-ho i donar-li unes noves idees i donar-li importància, no? I per jo haver nascut aquí dintre és una manera d'estimar-me tot això, el que és la música tradicional, el que és la glosa, el que és tot aquest món tan menorquí. Sí que es ve que també m'agrada molt la música de fora i l'he estudiada, però sempre donant-li una volta a tot lo nostre, no? I també crec que té una manca aquí, que l'altre dia ho comentava també a una entrevista, no? De per part de les institucions, és a dir, hi ha un desencaix, no? Amb la música tradicional, perquè, clar, molts de músics d'aquí no es volen dedicar a fer música tradicional perquè és com rebaixat ser. Però crec que aquí també hi ha una feina de les institucions de que la música d'aquí també se l'ha de valorar.
0: I tant.
1: I quan vol la música d'aquí, bueno, com que ja ve un grup folclòric que ho fa gratuït o ve per 4 duros, pues, ja va bé, no?
0: Ja.
1: I llavors posant-nos en els músics en el mateix valor que els músics que fan música de fora és molt complicat. I aquí és una cosa que m'ho han de fer mirar, vull dir que també ve de la baixa autoestima aquesta que dic que tenim per tot lo de Menorca, no?
0: Clar,
1: com
0: clar.
1: És que ve un grup de fora, que moltes vegades venen gent que són companys meus, que jo he estudiat amb ells, que he coincidit a gires fora, i no tenen cap problema en pagar un caché com toca perquè ets la seva feina, però després tu des de Menorca, que fas música d'aquí, demanes un caché i sempre te van a... Bueno, és que esteu vas i ve per menys, no? Bueno, quin problema hi ha aquí, no? Que és que voleu relegar sempre aquest tipus de música aficionats o... Bueno, crec que s'hauria de trobar una mica s'equilibri i que això també faria pujar la quantitat de músics que es volen dedicar a fer aquesta música.
0: I tant, revisar per posar en valor, com dius.
1: Sí, sí.
0: Sí, sí, totalment d'acord.
2: Les contaré una història de puro impacto.

0: presentar els meus temes, a veure què passa. I va ser una nit molt màgica. Tothom d'allà dintre va sortir plorant. Jo recordo que, a més, me vaig tancant el camerino de l'emoció, me vaig posar a plorar després.
1: Oh.
0: I me va venir cercant, estan esperant de fora. Jo dic, ja no hi haurà ningú, perquè feia 20 minuts jo que m'havia tancat, jo no hi haurà ningú. I quan vaig sortir aquella sensació d'aplaudiment i de que tothom en ses llàgrimes, dic, vale, hem mogut alguna cosa, no? Vull dir que està molt bé poder anar allà, poder anar a fer crítica i tal, però jo, per jo va ser com una exorció, no? Quasi, quasi, de vaig a mostrar tot
2: una el
0: que
2: catarsi, fes. No?
0: Sí, sí. Mm. I va agradar molt. Clar, no sé a on més madurar, és un nou projecte, però de moment no he pensat cap on enfocar-lo ni si fer-lo més vegades, però jo era com una mostra, una automostra de puc estar allà davant tota sola cantant. Tot i que la meva zona de confort i el que m'agrada molt això és acompanyar i estar sempre de darrere, no?
2: Que valentes que sou totes dues, eh? M'encanta. I a més, en aquest sentit, també, com deies ara, lo dels aplaudiments, no? Totes dues, que vos enfrontau davant d'un escenari a una audiència. Bueno, jo, que un micròfon ja m'atabala, enfrontar-me a una audiència me semblaria surrealista. Per tant, aquests feedbacks, aquest rebre, no sé, com reconeixement, o no sé com ho sentiu vosaltres, instantani, què suposa? Supos que de qualque manera és com donar-li sentit a tots els moments solitaris de creació en solitari, no?
0: És molt guai, no? Quan en aquell moment en què acabes una cançó i t'aplaudeixen i te sents estimada. Però per l'altra banda, té la doble fua de que saps que tot el que estàs fent estàs observada sempre i hi ha un poc de pànic de si ho estic fent bé o no, no?
2: Mm.
0: Vull dir, l'altre dia xerrava amb la meva parella, dic, és que ara tens por, de què tens por, no? Dic, ostres, dic, és que tu, bueno, i espontània, tu vas a posar un vàter i no tens 100 persones que te miren i quan l'acabes de posar t'aplaudeixen i te diuen, quin vàter més ben posat, ostres, no, aquí hauries de... No?
3: Estaria muy bien que aplaudien a todas las profesiones.
0: És verdad. Clar que sí.
3: Gracias por este pan. Del rato.
0: Però està bé,
3: però és a dir... Todo el mundo, ¿por qué son los artistas?
0: ¿Por qué no, no?
3: Indicamos de aquí un aplauso para todas las personas que hagan algo que valga la pena.
0: M'encanta. Des d'aquí un aplaudiment per la Magda per aquesta superentrevista que mos està fent. Perquè està molt ben feta i molt bé. I clar, és molt guai, però per altra banda saps que sempre estàs exposat.
2: Ja. O sigui,
0: que quan tu fas la teva feina estàs exposant el que tu fas. Faixis bé, pots fer bé, pots fer malament, pots tenir un bon dia, pots tenir un mal dia i tothom t'està mirant, t'avam què passarà, no? I és una pressió que a vegades és mala de dur, eh?
2: Mm.
3: Yo mi relación con el aplauso es de desconfianza. O sea, no me lo creo del todo.
2: ¿En serio?
3: Sí, porque hay algo muy cultural. O sea, tú haces chimpón y la gente aplaude. Es muy fácil pedir un aplauso, es lo más fácil del mundo. Entonces, bueno, creo, desconfío mucho, creo que me rijo mucho por mi propio criterio.
2: Qué exigente que ets, Sandra.
3: Sí, porque hay personas que se emocionan y no se ve desde fuera.
2: Mm.
3: Se nota más luego en conversaciones o en conexiones de ideas o en miradas o no sé, creo que es bastante engañoso el aplauso y hay que tener muchísimo cuidado con cómo te tomas el aplauso, porque yo he hecho el mismo espectáculo bastante parecido en lugares distintos y el aplauso ha sido muy distinto.
2: Claro, claro.
3: Entonces, no creo que defina nunca la calidad de un trabajo el aplauso.
2: Mm.
3: Entonces, bueno, pues
2: vale,
3: no sé...
2: Vale, vaig a reformular esa pregunta, Ido. Em referia més en el fet de compartir allò que tu has creat des de la soledat o des del teu capet, saps? Em refereixo més a quan t'obres, a quan exposes, no? A compartir això.
0: Aquí anava més la meva resposta, no? De dir, vale, sí, està molt bé que te mirin, però per altra banda estàs exposat sempre, no? Perquè fas una feina i després la mostres a tothom i han de valorar, no? Si els agrada o no.
3: A mi la relació con el escenario és, jo lo siento com si fuera una isla. Y me parece un espacio más seguro que lo que hay fuera de esa isla.
2: Vale.
3: O sea, a mí cuando empecé...
2: Qué interesante.
3: Cuando empecé de más jovencita, me pasaba que, claro, como me sentía muy ridícula muchas veces, porque como era una persona despistada, pues a veces decía cosas que no tenían sentido, pues claro, encima que te observen, pues madre mía, seguro que la lío y seguro que se están riendo de mí una semana. O sea, tenía mucho miedo. Llegó un momento...

0: Fet aquestes presentacions, ja podeu seure en aquest convit, perquè avui conversarem sobre l'antiguitat. L'antiguitat, aquest tema que mos fascina des de temps immemorables. D'on venim? I com eren les persones que mos precedien? Per què mos interessa tant l'antiguitat grecollatina? Com es viu des de l'acadèmia? I com ho viu el públic general? Ens entenem realment? O només no extraïm el que hi volem veure? Mites senzills que es venen com a historietes, inspiracions per pel·lícules de gladiadors... Per què estan d'agilitzar tant l'antiguitat clàssica, amb aquesta idea de qualsevol temps passat va ser millor? I quina és la relació entre aquesta idealització i els feixismes? Per què els llibres s'han tornat boixos llegint Marc Aureli? En definitiva, avui mos centram en la nostra relació amb l'antiguitat.
1: El simposi, amb Blanca Noguera. Un podcast que brinda amb Dionís mentre xerra de llibres i cultura. Escolta el programa sencer a radiofarmenorca.com.

L'artista italià Federico Clavarino du al Menorca Dogfest una classe magistral oberta al públic. Titulada Empezar des de la sombra, serà el divendres 2 d'octubre a les 7:15 als Castro de Mou. Tota la informació al menorcadogfest.com. Amb el patrocini de la Fundació Foment del Turisme de Menorca, el suport de l'Institut d'Estudis Baleàrics i el Consell Insular de Menorca.

0: Bon dia a tothom i benvinguts a Relats, el nostre programa especial en què us pretenem endinsar dins aquest món de la música popular i d'arrel, amb diferents perspectives. Sí. Ho fem, com sempre, des de l'estima, des del coneixement i de l'escolta comentada de cançons amb persones que ens han fet estimar aquesta música i que s'hi han apropat des de diferents perspectives. I aquestes perspectives poden ser, efectivament, molt diferents. Avui xerrarem de rock. No us heu equivocat de programa, però és que ja sabeu que també les etiquetes a vegades mos costen. I la música d'arrel és allò que ens inspira, la música popular del poble. I avui per xerrarem us acompanya segurament l'artista amb més projecció, no només ara, sinó també fa una bona partida d'anys. Tenim amb nosaltres en Cris Juanico. Bon dia, Cris.
1: Molt bon dia.
0: Perquè ja fa anys que rodes escenaris, platós, tot tipus d'esdeveniments, amb molts projectes en què has participat. De fet, ara fora del micro mos estava xerrant de projectes que fas amb educació, escoltes per adolescents.
1: Sí, hi ha moltes tecles a tocar.
0: Al final hem d'acabar fent una mica de tot, sí. I arribar per tots els mitjans que trobem.
1: Sí, la veritat és que, bueno, no sé, ja ho sabeu segurament que vaig començar fa molts anys amb es, ja t'ho diré, anteriorment havia estat amb es Cacas Power, també. Si teníem 16-17 anys ja feien cançons pròpies, i era una mica es punt de partida. I fins a arribar ara, que han passat moltes coses per mi, moltes formacions,
0: molts de projectes,
1: moltes sempre amb la música com a fons. I jo sempre una mica amb una... Saps allò darrere de l'ull, allò que mires i no... Sempre hi ha una clocadeta d'ull a la música d'arrel. Sempre l'hi he tingut. Sí.
0: En aquest programa, de fet, parlam de la música d'arrel i d'aquella que ens identifica com a menorquins, que forma part del repertori popular, que la gent canta i coneix, però és bé que a vegades es fa difícil dir quina és la música menorquina, què és allò que ens identifica, perquè el repertori final es va conformant. De fet, el darrer capítol d'aquest programa Relats va venir a Maria Camps i amb ella xerraven de la dificultat d'aquesta vegades de fer etiquetes, no? I fins i tot ella ens estava explicant d'un projecte que té amb en Pere Guimbau, de fer música menorquina passant per salica i per jazz, i mentre pensàvem el repertori, la Maria va dir: és que si vens hi ha de ser. És repertori popular. Probable. Si vens és una cançó que em pots xerrar tu, que la vas fer, o bueno, com o vas
1: I era per mig.
0: Eres per mig mentre es feia, és una cançó de Ja t'ho diré, feta l'any 90 i no,
1: va sorgir el 95, per tant, sí,
0: fa 94,
1: sí, por ahí. A lo millor és una mica abans, quan es va començar a coure, o va gestar, de tota manera no va sortir fins al 95. Bueno, jo crec que hi ha una cosa que segurament seria esquit de la qüestió, i és què és la música popular? En quin moment la música passa a ser de domini públic? És a dir, en quin moment una cançó esdevé ja i fuig de ses mans de qui ha estat l'autor, no? Una mica...
0: Clar, com a part d'autor i que has interpretat i que t'han reconegut a tu cantant si vens, segurament l'èxit definitiu és quan la gent comenci a deixar de saber qui és que cantava si
1: vens. Sí, quan se la fa seua, bàsicament, no? I quan segurament allò que també en xerràvem fa una estona, no? Aquesta fórmula no la tenim per fer èxits, entre cometes. És a dir, jo crec que la música popular té una particularitat, i és que com... O sigui, jo considero la música popular el que estem sentint també a xarxes, a ràdios, i és a dir, no és només de la transmissió perquè això és antigament, avui en dia no, avui en dia hi ha una altra manera de comunicar-se, de fer arribar les coses, no? Però jo crec que hi ha un moment en què la música deixa de tenir És a dir, aguantes passats dels temps. Uh-huh. És a dir, és un hit, encara uh-huh. que hagin passat 30, 40, 50 o 100 anys.
0: Uh-huh. Efectivament.
1: Una mica, uh-huh. Segurament per les melodies, bàsicament, perquè potser les temàtiques també, hi ha temàtiques, i ho sabem, de cançons recuperades de fa 70, 80, uh-huh. 100 o 120 anys, que es consideren ja cançons tradicionals o populars, uh-huh. que la temàtica realment la canviaríem, uh-huh. ja també, perquè s'ha d'anar a matar a qualcú perquè va ballar a la plaça, és una mica...
0: És una mica heavy,
1: no? però per tant, no és per la lletra en si, o sí que mos produeix una mica de curiositat.
0: Abans que passa, que està dient aquesta història tan, tan dura, no?
1: Sí, jo crec que representa una actualitat en aquell moment, una història que segurament s'havia d'explicar, i ho van explicar. Per això... Jo diria que aquesta manera de és noticiari una mica del que estava passant en la societat en aquell moment. Però això ja també hi és. O sigui, no és que ho hagi estudiat, però sí que me n'he assabentat. I això passa amb la música popular o folklòrica dels Estats Units a partir de l'esclavatge, a partir de que moltes persones de l'Àfrica són esclavitzades i se'ls enduen a Estats Units, i allà passa...
0: Les plantacions aquelles de cotó...
1: Però que, és a dir, de plantació a plantació sempre hi ha una persona, hi ha un trobador, un trobador que explica històries. Allà eren aquests i ho feien i s'acompanyaven allò d'una gerra de vidre molt grossa i feien renou i cantaven aquella història amb una melodia repetitiva que explica històries. No sé, que aquí tenim un glosat que també explica el mateix.
0: Allò que identificaves col·lectiu de persones que en aquell moment eren o bé esclaus o eren les que estaven subjugades en el poder, llavors això crea comunió, no? D'una forma diferent, com la nostra música tradicional, les nostres contrades es transmet, però el sentit no deixa de ser el mateix, no?
1: Sí.
0: Pertinença a una comunitat a través de les cançons, de les històries.
1: I passa a Europa, també. És a dir, ara tornem a xerrar de música popular. La dama de Mallorca, la dama de París, la dama d'Aragó, la dama de Beirut.
0: Ens estem trobant la mateixa història amb diferents noms.
1: I encara n'hi ha una altra. La dama de... No sé si és de quina ciutat asiàtica, que hi ha una versió amb no sé quin idioma, és a dir, tu podria cercar i te trobaria, on la melodia i la història és molt similar...
0: Són pràcticament les mateixes a la dama de Rú.
1: I estem xerrant de... Ni Marco Polo hi va arribar. Vull dir, clar...
0: Les històries viatgen.
1: Les històries viatgen. Són comunes i sí, creen comunitats.
0: Però clar, és cert que hi ha un moment de la història, a partir dels anys 40, 50, segurament, la irrupció de la transmissió de la cultura de masses, no?, a través de la indústria discogràfica, la radiodifusió, fa que això agafi una dimensió nova, no?
1: Sí.
0: I, clar, les músiques que havien estat populars a través d'aquest boca-orea queden una mica amagades, no?, en favor d'aquests nous estils que arriben, no? Per tant, un dels reptes també és de fer que la música popular que s'havia transmès aquí també aprofiti tots aquests canals i vegi conjuntament d'aquesta història universal, que al final ho és.
1: Sí, jo, hi ha una cosa que també que és molt important, que és la industrialització de la societat, és a dir... sobretot ho veiem i està estudiat en els Estats Units, bàsicament. O sigui, aquestes persones racialitzades que canten històries que se'n diu blues, se'n diu gospel i se'n diu tots aquests estils. Hi ha un moment que això, la industrialització fa que les ciutats vagin creixent molt, i aquesta música de les ciutats es transforma.
0: Clar.
1: I es transforma d'una manera molt més...
0: Més lliure.
1: Molt més lliure, més ràpida, més... Neixen estils nous, neixen instruments nous...
0: Més mesclada, també.
1: Més mesclat tot. I en el moment en què... crec que la música... compta, a més de la transmissió oral, amb aquests elements que deies tu, estem xerrant de la ràdio.
0: La ràdio és un element de difusió fonamental.
1: També direu que, per exemple, a Menorca, podem xerrar que fa els anys 80, els elements de transmissió eren ràdio, però només n'hi havia una, hi havia la COPE, no
0: Ràdio Popular.
1: Ràdio Popular. No n'hi havia cap més. I un dels elements importants eren els bars de COPE, els bars musicals. Que el que posaven era el que estava de moda. I posaven el que podien. És a dir, posaven el que podien, perquè no tenien tota la música. És a dir,
0: a l'abast.
1: Jo recordo, jo a mitjans dels 80 vaig fer feina a l'Herba, posar música, i me recordo...
0: L'Herba existeix encara?
1: No sé si o deu
0: tenir un altre nom.
1: Sí, però ja ha canviat. Sí, bueno, sí, els llenys, evidentment, ja no hi són. Però en aquella època, jo me recordo que estava estudiant a Barcelona, i en Joan va dir, has d'anar a Barcelona a mirar coses d'espicit? Té 50.000 pessetes i vés a comprar discos.
0: Música.
1: Jo em vaig anar al carrer de Tallers a comprar discos i vaig comprar... Jo que sé que vaig comprar. Me'n vaig endur 30 i pico de discos o 40 discos.
0: Per posar.
1: I va ser la música que va sonar aquell estiu a l'Herba. Es Glo feia el mateix. Però no teníem gaire referents. Senzillament, bueno...
0: Allò que se sentia...
1: Sí, se'n venut molt. Vinga, va, mos enduïm. Jo potser hi havia un grup com... No sé, els Violent Femmes, que potser els havien vist que algú va veure un programa a la tele que el donava un concert en directe i va una cançó que va agradar molt i aquella cançó va enganxar.
0: I tal vegada no va passar més enllà en els anals de la història.
1: Ara tot això ha canviat tant, tant, perquè ni les ràdios són els qui canalitzen diguéssim els gustos per de qualque manera.
0: I fa xarxes... molt difícil saber què és que està canalitzant els gustos avui en dia.
1: No? Bueno, a vegades també en xerràvem abans, és a dir, les xarxes tenen aquesta funció, però no només la música en si, que també hi té molt a veure, crec, l'actitud...
0: El personatge que canta.
1: Jo podré fer un reggaeton i podré dir el que vulguis, però quan me vegin diran, aquest tio... No me'l crec. I això és una mica...
0: Quan xerraven de la revolució de la indústria discogràfica, clar, tot això té un element pop indiscutible. De fet, la mateixa paraula pop ve de popular, perquè allò que es pretenia era que fos una música coneguda. I, de fet, és probable que trobem aquests vincles entre la música pop, per exemple, dels Beatles i dels primers grups que fan el boom, no?, aquest de la indústria discogràfica, amb músiques que eren populars en el sentit etimològic del terme, pensa en el pop, en la música irlandesa, pensa en la música folk americana...
1: Bueno, fet,
0: tots aquests grups acaben bevent d'aquesta música.
1: De fet, Beatles i Rollins, que són els dos referents segurament en la història de rock, dels seus inicis fan versions de cançons de més... No diré populars o tradicionals, però sí que tenen...
0: Beuen de Sarrel.
1: Beuen de Sarrel, sí. Des blues directament.
0: És així.
1: Beuen, eh?
0: Es blues i rock.
1: I des folk, també.
0: Es blues i rock tenen un vincle, encara que els aconeguem ara com a estils diferents, tenen un vincle que hi és. No?
1: Bueno, de fet, el rock and roll és un estil. És un estil com va ser, es boogie, o va ser... li van dir rock and roll. És un estil de ritme en blues que li van dir rock and roll i el van agafar
0: i però a partir d'aquí va evolucionar blues, sola.
1: Tu agafes una estructura de blues, agafes una estructura de rock and roll i bàsicament et se mateixa, el que una va a una velocitat salta va a l'altra, més ràpida, però l'estructura et se mateixa.
0: Per si m'ho mirant des d'un punt de vista musicològic, si se'm permet, els vincles
1: és una malaltia repetitiva. De fet, la música popular també té aquest tipus d'estructura, que és estrofa, falsa tornada, una mica, no?
0: Sí,
1: en la música popular també hi és.
0: No és aquesta estructura, és una altra, però clar, hi ha aquest mimetisme amb la necessitat de crear també efectes repetitius que permeten que sigui més fàcil reproduir fer memòria de ser.
1: I nosaltres, jo sempre ho he dit que nosaltres tenim un blues aquí també, el tenim bastant clar. Un blues, quan dic blues vull dir una arrel on podem veure que és esglosat.
0: S'aglosa.
1: No hi ha discussió cap de cap manera. És a dir, tot i que també s'aglosa, també té aquest punt d'improvisació, que el blues també el tenia.
0: Inicialment sí.
1: El té, vull dir que no...
0: Improvisació lletrística i musical. Després evoluciona amb la improvisació de la música, amb els solos,
1: etc.
0: Però tot damunt d'una estructura marcada, com podrien ser les porgueres respecte al glosat.
1: Correcte. Correcte.
0: A Menorca també van tenir, hi va haver un moment que es despertà d'aquesta curiositat de dir la cultura menorquina també necessita passar per aquest sedàs, no? I d'aquests nous llenguatges que siguin adaptats a la música menorquina. I ara has parlat del glosat, m'ha semblat interessant. Jo recordo molt bé, xerraven de ja t'ho diré, hi ha una cançó que es diu Demà en permís, que jo li endevin aquí un vincle molt directe en sa glosa.
1: Correcte.
0: Demà en permís per poder dir, sa glosa, els glosadors demanaven permís per xerrar, i té aquesta estructura, que no és exactament de glosa, sa cançó, però cerca sa rima i cerca s'esperit aquest de sa glosa.
1: És una... O sigui, jo crec que empre sa... el punt de partida de sa glosa, fins i tot les paraules, és a dir, allò d'avant permís, per poder dir si vostè no hi està en contra.
0: Exacte, és una cosa com, és molt típica de glosa.
1: Molt de glosa, i després a partir d'aquí la deixes anar dues filosofades.
0: Exacte.
1: Que és de lo que...
0: Que sa glosa també cercava aquesta filosofia de fons.
1: Jo crec que sa glosa és més profunda del que m'ho sembla.
0: Sí, efectivament.
1: Tot i que...
0: Tira molt de l'anècdota també,
1: sí.
0: Però cerca transcendir l'anècdota.
1: Sí, i a més, i sorprendre en el moment, que això és el que també té com a fort, no? El que se glosa. Sí, és demà per mi té aquest punt, a més fet descaradament damunt un aire molt de ritme en blues, és a dir, per tant, desmesclar dues músiques populars, en podríem dir, per no només amb aquesta cançó, n'hi ha unes quantes que tenen sempre el llenguatge, els títols dels discos, si fixeu, són
0: tots els títols dels discos són frases, exacte, són refranys.
1: La majoria dels dos o tres, la majoria són, bueno, els blaus festers, una frase bastant claríssima.
0: Molt ciutadellenca.
1: Sí, i un ram de locura. És d'aquella que diu Sain que eren tots ignorants, ai, sobre una somera embruixada va sortir a la planada una colla de bergants que amb més de 40 cans la tenien enredada i li agafa un ram de locura.
0: I d'aquí surt el ram de locura.
1: Ve d'aquí el ram de locura. Vull dir que la música popular sempre hi va tenir...
0: Sempre hi és.
1: Sí, sempre hi és, sempre és un referent. Jo crec que fins i tot ja t'ho diré, al principi, més al principi, abans de partir de Menorca, hi ha havia qualque tema que era encara més, molt més arrelat.
0: Era més directe encara?
1: Sí. Molt... te diria que a l'hora d'instrumentar-lo segurament haurien tingut problemes amb la formació que teníem ja posteriorment, no? Segurament haurien tirat cap a... Més, segurament cap a un aire més subaire o més, traginada.
0: Sí.
1: Tot i que també... d'això també podrien xerrar de com vestir aquestes cançons, no? Aquesta cançó popular tradicional que dèiem, perquè clar, jo estraginada, a lo millor és el primer que mos ve en el cap, però estraginada també utilitzen instruments moderns en aquell moment.
0: El sintetitzador no s'utilitzava per la música
1: ells, és un
0: popular.
1: Farfissa, em sembla que empren. De teclat no és un Hammond, és un farfissa.
0: No,
1: bueno,
0: sé,
1: és un teclat, és un teclat elèctric.
0: Crec que és un Hammond, Pep, tampoc Musuri d'Inturo, que va ser el primer.
1: Exacte.
0: Que va venir.
1: Però és aquest tipus de so que en aquella època...
0: Per aquesta música...
1: La psicodèlia, sots la psicodèlia.
0: Escoltam, jo me n'entria, psicodèlia pura.
1: Clar. I pots escoltar els d'Ors, quasi, allà enmig.
0: Molt bé. I en un moment donat, de trajectòria teva, xerrant de música, que decideixes directament tirar per la música tradicional i fas el disc aquell que es diu Memòria, en què recopiles tota una sèrie de cançons que són tradicionals menorquines i desacomplexadament fas aquest disc.
1: Sí, és el moment també en què ja deixem de fer concerts, mos aturàvem el 2003. Jo ja feia un parell d'anys que estava cercant, em posava en contacte amb gent, recordo que en el seu moment em vaig posar en contacte amb en Pep Portella, ell em va redirigir en Manel Mascaró, ho dic bé?
0: Manel Mascaró.
1: I ells em van
0: Manel Mascaró, professor d'antropologia de la Universitat de Barcelona, de Ciutadella, ell.
1: Amb ell.
0: Crec que també va estar en contacte amb la Natàlia Sanz.
1: Evidentment, des de mando cap a la Natàlia, que la Natàlia ja feia uns anys que feia
0: una feina
1: de recopilació molt important, i la Natàlia va estar fent feina, em va dir, mira, això tenc, i va posar un taco, i no vos exigir, hi havia uns... O sigui, un taco de fols d'uns 20 centímetres d'alçada, quasi. Era. I diu, aquí remena i
0: aquí et trobaràs.
1: I et trobaràs. I hi havia, clar. I després, a poc a poc, vas cercant també amb altra... Cerques discografia de grups que jo, sobretot jo, recordo d'Estraginada i d'Estepep, sobretot. Estepep, que si ell era el seu moment, un Sant Joan, van tenir molt d'èxit. Va ser una cosa... I coneixent també a un en Beth Ferro, per una banda, però sobretot en Ortega, perquè aquí era separada meva en aquell moment, la mare del meu fill, va fer feina en els mobles Ortega, que ell estava allà i ell em va passar una digitalitzada el disco, perquè aquell disco... Després el vaig trobar en una botiga.
0: Però és mal de trobar.
1: Per 3 euros.
0: Difícil de...
1: Per 3 euros.
0: Aquella foto d'ell seguts a la paret, aquella
1: brutal,
0: fantàstica.
1: Aquell
0: aquella
1: lloc, foto. És fabulós.
0: Aquella foto
1: I aquell disco té molta xitxa. Té molta xitxa.
0: Té molta música urbana, també. Que és aquell estil de cançons que no és que lliguem tant a la música tradicional, que és més rural.
1: Però
0: té un encant.
1: Però, clar, té una Dolores que fa mal. Coses que després vas descobrint, no? La Dolores resulta que és popular a totes les Illes Balears. A tot, fins i tot de Formentera hi ha versions.
0: De la Dolores.
1: De la Dolores.
0: Dolores.
1: Però després, altres coses que també vaig... Clar, vaig cercant, la Natàlia va dir, si podries anar a cercar aquí i cercar allà. El primer que vaig fer va ser posar-me en contacte amb la Badia de Montserrat, amb les edicions de Badia de Montserrat, que hi ha, sabeu que hi ha dos toms de o sigui, allà hi ha
0: la cançoner de Catalunya, que vam fer una feina de vam fer dues visites.
1: Hi ha dues visites.
0: A Fornells i a...
1: No. Hi ha Ciutadella, Sant Lluís, Sant Climent... Hi ha fotos. Això és espectacular. Això ho heu d'aconseguir. Jo els vaig comprar perquè realment... I allà hi ha... diguéssim que hi ha una feina... com ho diria? Totalment, a més, datada, i és a dir, està registrat, es fan fer gravacions amb cilindre de cera, el que passa és que es van perdre. Penseu que tot aquest cançoner popular de Catalunya, en la Guerra Civil, es va traslladar a Suïssa, perquè tenien poca...
0: Per salvaguardar.
1: I allà es van perdre moltes d'aquestes gravacions. Però... hi ha tota la documentació feta a mà, i en aquests volums hi ha les partitures escrites a mà,
0: la transcripció.
1: Tal dia, tal persona me va cantar aquesta cançó amb aquesta tonalitat. Després hi ha la mateixa cançó amb una altra tonalitat, perquè està un to més avall, perquè la canta més avall, però me la va cantar amb aquesta variant. I hi ha, per exemple... a la ciutat de Nàpols, que també hi ha, o a la presó de Nàpols...
0: Que tenen 50.000 versions, perquè també hi ha la presó de Lleida...
1: Però la d'aquí, la de Menorca, la que hi ha recopilada en aquest so, la melodia fa una petita variant...
0: Respecte a les que coneixem
1: de Demanió del Mar Bonet, per exemple, o d'Eivissa. Clar, són coses que són superinteressants, però quan t'hi fots allà dius, au, i ara aquí cap on anem? Sí, què farem, no? I, però realment, per sort, hi ha aquestes feines de recerca que es van fer, són missions de recerca que es van fer fa un segle, perquè la primera devia ser el 1927.
0: Crec que és 27.
1: Por ahí, si tenim a punt de fer segle. Hi ha fotos, hi ha qualque foto que és bastant autèntica, és a dir... veus la família o veus gent ballant al terrat a Ferreries. No hi ha ni una antena, no hi ha res. Vull dir, aquestes coses... Bé, que a Ferreries no n'hi ha d'antenes, ho sabeu, també, no?
0: No.
1: Perquè a Ferreries està... Tot i està molt amunt, està enclotada, i hi ha una antena d'alt, Sant Àgueda, que sí que dona
0: connexió. Dona senyal a tothom.
1: Sí, però bueno, és curiós. Realment, aquests dos volums són molt interessants, i després, evidentment, aquesta recerca es va fer també a Mallorca, es va fer a Eivissa, es va fer a Formentera, surt, i tot Catalunya, evidentment. I hi ha fins i tot cançons que a Menorca són, o es cantaven, que també es canten a, jo què sé, a Caldes de Malavella. o a Tarragona. Això és segurió de casa.
0: El disc s'obre amb una cançó que en realitat són dues. Hi ha, estem parlant de Ses Aldotetes i Sa Jove de Sant Lluís, que són dues cançons diferents. I clar, també vas fer una espècie de recerca, no?
1: Sí, de fet, Ses Aldotetes, la versió és de cançoner popular de Sa Vella de Montserrat, i Sa Jove de Sant Lluís és basada en la versió d'Estepe. Que va semblar que era molt interessant fer una mescla així una mica.
0: Una mescla així i amb el segell propi que sona així.

0: Les alutetes, quan tiren fadrines que cerquen joves.
1: Però això era ser... Bueno, era... O sigui, ara en xerràvem, no? Que fora de micro, que segurament políticament és totalment incorrecte. Les alutetes i la jove de Sant Lluís.
0: I la jove de Sant Lluís. Bé, tot evoluciona en el moment que es feia aquesta cançó. Cercam una manera d'actualitzar les lletres i avui en dia s'està plantejant que estan dient les lletres, no? Perquè arriben fins on arriben i com us interpel·len, no? I com les violències també formen part de...
1: Sí.
0: De sa... Bueno, jo, això també és bo.
1: També, sí, no, i tant que sí, faltaria més. I també crec que segurament la burla que es feia en la cançó popular, que n'hi ha molta, diguéssim, de situacions i de... sempre et cerca... està més avançada a que sigui burla damunt una dona,
0: dona que no un home. Sí.
1: I damunt un estatus, una persona amb un estatus social determinat i no damunt un altre.
0: També.
1: Perquè damunt el senyor...
0: difícilment bueno, se'n fa burla.
1: N'hi ha calcura,
0: bueno,
1: també.
0: Clar. Sí, perquè la part, és a dir, tot allò que és subversiu forma part del món popular. Per tant, parlar de capellans i de senyors en to de burla, de tant en tant apareix. Els glosadors en sabien molt de sa glosa. My father.
1: Per exemple, vull dir, aquest en el seu moment segurament, si ho haguessin entès els qui ho havien d'entendre, s'haurien penjat de tot.
0: Sí,
1: directament.
0: Sí.
1: Clar, el que vull dir és que també hi és tot una mica, però sí que és cert que hi ha una tendència històricament a riure-se'n de més de les dones que no de els homes, això és cert, i també dels més que econòmicament són més pobres, podem dir, o sigui,
0: més desafavorits.
1: Més desafavorits que no els que estan dalt. Els de dalt és difícil, perquè a més, si tenen reies, no podien
0: canviar. No, clar, segons com, vist en alerta.
1: Clar, jo fer una revisió de les salutats, si jo fes Sant Lluís en plan políticament correcte, no sé què podria dir.
0: Podria dir altres coses, ho hauríem de cercar.
1: Els nyigunyigunyigunyà, segurament ja no el podria... O sí.
0: O sí, i reinterpretar-lo, donar-li un altre significat.
1: Bueno, segurament sí que ho faríem un altre. De fet, jo, perdona, com que... també he fet discos infantils com es Jo sé una cançó, volumen 1, 2, 3 i 4. Allà ens van trobar amb qualque... de sort que jo en els mestres, perquè ho feien conjuntament amb els professors. De revisar qualque...
0: Clar, qualque cosa qualque... d'alerta, perquè aquí estan xerrant amb el Lots.
1: La Lluna a la Pruna.
0: I aquest discurs sempre s'ha dit.
1: I sempre hi havia... Però... Son pare li pega davant dels vecins. I clar, és com, hòstia... Perdó, vull dir... hem d'anar una mica al tanto. I això ho vam ajustar una mica.
0: Minimitzar.
1: Sobretot s'ha de pensar, crec que... sobretot quan xerran d'infants, no? Que la música popular amb els infants també me'n passava molt. Ara avui en dia sí que s'ha de poder... Aquí crec que sí que s'ha de ser bastant insistent en revisar segons quins tipus de missatges que en la música pop o popular avui en dia no es revisen, i és el que hi ha una majoria de queixa, perquè diguéssim que una mica es consumidor de música pop actual, la música moderna, ja no és aquell de 17 i de 8 anys que de fa 30 i 40 anys, sinó que en té 12, 11 i 10. Ja. I això s'ha d'anar al tant.
0: És així, sí, okay. Perquè es consum, com deia, com que ha canviat tant, també ha canviat en tema d'edats.
1: Tal qual.
0: Anem a escoltar altres propostes. Abans parlaven de la música, com la música irlandesa i aquest folk britànic de rel anglosaxona va trastocar, diguem, tot el món de la música pop. Aquí també tenim el cas de l'Ensemble, un grup que venderava en Carlos Mangado, que també va tirar d'aquest tipus de folk per donar-li un aire completament diferent a les músiques menorquines. Anem a escoltar aquest Cançonetes del disc Ara et sorda, se'n sembla, per escoltar com també hi ha aquesta influència.
1: Crec que gravat a casa.
0: Gravat a casa, a
1: crec
0: que teva.
1: Crec que sí, més editat per a Aumont. Sí.
0: Podria ser. Sé que hi ha una col·laboració teva d'un guitarró en
1: tant,
0: un dels discos.
1: Per tant, segur que van gravar l'estudi.
0: Molt bé.

0: escoltat aquestes cançonetes, es diu així, perquè són cançonetes infantils, la majoria, tot i que, com ara assenyalàvem, el missatge, molts dels missatges de les cançons infantils
1: Rolo, Rolo, darrere. Sant Miquel és bastant canalla, no ho hem de dir.
0: I totes amb aquest de deixem, no?, de la música celta, irlandesa, que hi és, de fons, en aquesta formació.
1: Sí, jo crec que la música popular... És a dir, la tonada de la música popular, en aquest cas menorquina, segurament que té connexions amb moltíssims d'altres músiques populars. Mm-hmm. Entre elles, la música que fan dangos i jotes més... Podríem dir que amb el flamenc hi té bastant a veure.
0: Sí, sobretot des del punt de vista harmònic hi ha uns lligams evidents.
1: Però també ho veus amb el que dèiem, no? Que segurament amb música irlandesa també deu tenir els seus lligams. De qualque manera, bé que en van tenir d'inglesos durant 100 anys aquí, com a mínim. Mm. Vull dir, per tant... Algo devia quedar.
0: Qualque cosa devia quedar, segur.
1: Jo diria que sí.
0: Tot i que l'àmbit de la música és difícil, rascar i trobar aquest origen, aquest vincle britànic.
1: Perquè difícilment en aquell moment, sobretot la música popular, estava, hi havia res escrit, molt complicat. De fet, fins i tot si fos i fitzau, és com traginada, per exemple, que feien un camp, feina de camp, és a dir, de recerca, o Marquès del Branca, en Francesc del Branca, sí que, perquè ell tenia va tenir la feina que tenia, que rebia gent del camp i els escrivia.
0: Ja quan m'he vingut a curar.
1: Però si no, tot això es perd. Ara dia d'avui és molt difícil. Jo sempre he pensat que hi ha un moment en què la música mai és pura, de per si, sempre et seràs de qui te la transmet. Encara que sigui...
0: Els folkloristes mateix tenen un viatge ideològic, de quines trien, quines no...
1: A dia d'avui és molt difícil trobar algú totalment autèntic de fa... Quan dic autèntic, de fa 50 anys, o 60 anys.
0: Abans parlaven de l'humor i ara escoltarem dues propostes de grups que utilitzaven aquesta versió més moderna de rock per fer versions de músiques tradicionals, també en part basades en l'humor i la mescla desacomplexada d'estils o d'influències que havien pogut trobar. El primer és d'Alcera, no? Un grup que a més va funcionar fa uns quants anys i tocaven cada estiu. Després, a poc a poc es van anar deixant anar de tant en tant per Sant Miquel, que ja sabeu que és mitjor, cada 5 anys celebren Sant Miquel i s'ajunten ells per sonar, però no es ve que cadascú ha tirat també per la seva banda. Mm-hmm. Però s'ha de dir que el projecte és molt divertit del Cera, tenim clàssics com en Tuamala, present, col·laborador d'aquesta ràdio, més que conegut, i que fan aquestes feien aquestes coses. Tenen un disc que es diu On ets, Vena, no? I tiren d'aquest humor, i fan versions de segurament una de les cançons

0: Molt bé, escoltaven també les cunyetes de per darrere, perquè aquest grup s'estilava de fer això. La tria de l'amo de Son Carabassa, a més, dona molt de joc, i no m'ho estendrem, però es Fandango de Torralba, que és originalment per la cançó, el nom pel qual es coneix aquesta cançó, quan la va popularitzar Traginada, ja li va posar el nom de l'amo de Son Carabassa, i té afegida aquesta malaguenya, que és el nai, nai, nai, vull dir que així com la coneixem ja és una mescla, de la Fandango de Torralba
1: i aquí amb en Santana.
0: I aquí amb en Santana, en Santana. Vull dir que bevien, dels diferents elements.
1: Sí, clar. Que es troben.
0: Li donen el toc moro aquest, Carlos Santana en sa broma de Jingo.
1: Segurament. Al final, jo crec que sempre hi haurà, i n'hi ha d'haver, és important que n'hi hagi, revisions constants d'aquesta... d'aquest coneixement que hi ha, que s'ha anat recopilant els darrers 100 anys, o més recentment, però sí que hi ha coses molt interessants dins el cançoner popular de Menorca, que sempre pots tenir un punt de... o bé, cosa ja feta, o fins i tot amb aquella melodia que penses que de sobte pots anar fent cançonetes, però les cançonetes, evidentment, sempre s'han anat fent i es n'han fent.
0: Clar, hi ha tants exemples, a més, de cançonetes que trobam melodies d'una manera d'una altra banda, que no tenen res a veure, però perquè la melodia ha sonat. El Senyor de Montonruc és una melodia que a finals del 19 no existia i a principis del 20 era ja superpopular. Sabem que és una melodia que no sabem d'on surt, però que la trobam altres bandes, però pel motiu que sigui és una melodia que va fer gràcia i va caure en gràcia. Clar. El Senyor de Montonruc és gairebé himne oficiós, no?, de Menorca.
1: Sí, sí, i que també, mira, per cert, ara contaré una anècdota en pandèmia, fa 6 anys, aproximadament ara hi estàvem encara.
0: Sí, sí.
1: Si us no recordeu, que es va muntar un festival que es deia Tots a Cateu.
0: Sí, jo hi vaig sonar també en aquest.
1: Una de les participacions, en un dels dies que vam fer, va ser en Marco Mezquida des de Barcelona fent va començar amb un Senyor de Montonruc i va acabar no sé on però sí, vull dir que la cançó popular també té aquest component que es pot arribar, es pot fer de moltíssimes maneres.
0: Un altre grup que també agafa aquest filó de l'humor i també agafant coses que li semblen que pot agafar per fer estoquet aquest, són els sonadors de Son Camaró, dels quals jo també un servidor participava, i agafàvem cançons, per exemple aquest cas que és el Moix del Sa Teulada, cançons infantils, i les transformava en un altre ritme, i al principi mos va fer gràcia fer un toc de lueta Pink Floyd, i després partim amb el Moix del Sa Teulada.
1: Molt bé.

0: Bueno, hem vist aquesta similitud, no?, de tirades humor i de, bueno, de formes desacomplexades. En aquest cas, potser hem vist més, més acústics, no?, com és llaüt.
1: Bueno, i crides que l'atenció també el recurs aquest de l'absurd una mica que es diu un moix dalt d'una taulada amb una sobrassada, vamos.
0: I amb el botifarró.
1: Sí, bueno, és com... És com ses, per una vaca que vola, no? Una mica...
0: Hi ha una part de la música tradicional que tira d'aquests absurds,
1: sí,
0: que és molt divertit,
1: el
0: surrealisme de les lletres.
1: I en el cas que deies tu, que musicalment la instrumentació, tot i ser més acústica, també no deixa de ser... té una part més... No te diria rockera, perquè... Mm. Amb aquesta bateria
0: sí,
1: cap baix
0: tiren molt cap allà, però es fa divertit escoltar The Wall amb un lleut,
1: sí,
0: no?
1: Clar, i tant, i tant. De fet, no deixa de ser música ja popular universal una mica. Sí, perquè va deixar l'any de popular i podien xerrar també d'universal sense cap mirament.
0: Molt bé, i mos atracam ja cap al final, anem a escoltar la darrera proposta i fem un petit viatge cap al món del metal, que també ha deixat propostes molt interessants, així com a gènere en general, a Menorca, i que veiem una figura que et s'adonarà en Pino, que és un personatge que ha anat, ha vingut, però sempre ha estat vinculat a aquesta música, i tenia fa molts anys un grup que es deia Males Artes, i que ja té va fer una provatura d'agafar una música que tampoc no és específicament tradicional, que s'escolta el vent, és una cançó d'en Tòfol Mus, però que ja ha esdevingut, forma part del repertori popular i versionat amb aquesta versió heavy metal. I el mateix Aram Pino també fa ben poquet ha iniciat una aventura amb un altre grup també de heavy metal que es diu Drac Negre, i que ha optat per agafar exactament la mateixa cançó, amb una similitud, que és que en els moments de Males Artes el va fer en col·laboració amb Joana Pons, i amb el grup Drac Negre ara fa ben poc ho ha fet tirant des de col·laboració d'Anna Maria Camps, les dues grans veus potents a Menorca, que donen aquest toc així tràgic, no?, que es met a la vegada, sembla que demana, i que la cançó, també molt ben triada, demana, que està molt dia i escolta el vent, sembla que es fustiga damunt, i quan sigui fora de Menorca te recordaré i tu recordem a jo escoltant-te el vent. Escoltem aquesta proposta. Drac Negre.

0: Molt bé. I aquesta ha estat la darrera de les aportacions.
1: Déu-n'hi-do.
0: Avui m'han anat contents, hem xerrat molt.
1: Sí.
0: Interessant.
1: Ara m'agradaria... dues coses. Primera, Anna, suposo que a tant Fulmós li has dedicat uns quants programes ja, i si no...
0: Ha vingut, un dels capítols ha vingut.
1: Fantàstic, perquè crec que és un dels grandíssims valors que tenim aquí.
0: Estic molt d'acord.
1: Cançó marinera i popular.
0: Es van dedicar a la música marinera.
1: I després jo, el que m'agradaria és animar a qui sigui, a qui vulgui fer música, a qui faci música... revisar aquest repertori que tenim, aquest gran repertori. Hi ha un molt bon exemple, i ara me diràs, ostres, això, vols dir? I és curiós, Eivissa és una illa que té una cultura popular molt arrelada, molt rica, tot i tenir una invasió cultural bastant important, és a dir, és una illa que, si vas allà, costa reconèixer la gent
0: d'Eivissa.
1: Però va tenir en el seu moment un grup com a Zuc, que realment que va marcar camí a la resta de les Illes Balears a seguir amb aquesta recerca, però que fa uns anys va tenir una revisió també molt important, que és amb els ressonadors, el projecte ressonadors.
0: Projecte mut, d'alguna manera.
1: Sí, però ressonadors és un projecte que de tant en tant va tornant a aparèixer i... fan un concert i reuneixen 8.000 persones a un concert i dius, d'on surten tota aquesta gent que canta les cançons de tota la vida amb les versions que van fer. Jo vaig tenir la sort de poder-hi participar en un dels projectes, però fan des de anar a Sant Miquel,
0: la presó de Nàpols,
1: jo tinc una enamorada, és a dir, tota una sèrie de cançons que són populars a Eivissa que... el que vull dir és que a vegades no és tant el que volem fer, sinó com ho volem fer. I és com és important per poder connectar altra vegada a la gent, en el públic en general, amb sa arrel, que al final no deixa de ser curiós que un projecte com Ressonadors ha recopilat altra vegada amb unes versions més rockeres i més
0: i tirades per mans. I ha connectat amb generacions joves.
1: I les generacions joves segurament han fet que tornin a anar a UC a cercar el que hi havia en el seu moment. I, per tant, és una manera... Jo una mica, crec que m'has dit memòria, una mica va ser... també
0: aquesta intenció.
1: La intenció era... Mira, no sé, és allò de si Mahoma anava a la muntanya vagi a Mahoma. Vull dir que una mica és aquesta sa... I jo recordo una anècdota de record dels primers concerts que van fer des memòria a l'O. Era la baixada de Vinixa de l'ermita
0: una setmana abans de Sant Llorenç.
1: I vam tocar a la plaça allà on hi ha...
0: La Conxa aquella.
1: Allà on hi ha el Centre Cultural.
0: El Centre Cultural, la plaça.
1: Cana Divina, la plaça allà. I era curiós com la banda del Centre Cultural estava... amb tota la gent gran que cantava les cançons en les versions de la memòria, però a la dreta que va quedar de vida hi havia tota la gent jove que també es decantava, i era com totes com les generacions amb tanta diferència d'edat perquè cantaven
0: aquelles cançons,
1: i per tant una mica jo convido la gent que ho faci insistir a més amb l'estil, amb els estils de música
0: que cadascú ho considera oportú,
1: sí, sobretot de música actual, perquè no, perquè sí.
0: Molt bé. Cris, ha estat un gust tenir-te aquí.
1: Merci per convidar-me. Jo també és un plaer poder venir a xerrar de coses que m'interessen i que m'agraden.
0: Beníssim. Moltes gràcies a tothom.

Biblioteca Fric, capítol 75, en el qual ratllarem d'una obra petita, però immensa. Una novel·la que es pot llegir en dues o tres hores. Una novel·la també polifònica, com en el capítol anterior, que mescla fantasia, folklore i ruralitat, que malgrat la seva aparença inofensiva, te fotrà un parell de gleves ben donades. Aquesta setmana gaudim de les coses petites i immenses amb Com bèsties, d'Anna Violaine Barot.

0: cert, que som mares, exacte, som mares, na Gavi i jo, i no mares perfectes, sinó imperfectíssimes. Som mares, i no mares abnegades, però sí dedicades. Som mares i alhora fem feina, procurant tenir cura de les nostres amistats, intentant també formar part intensa del teixit social que ens rodeja, i tot això, al cap del dia i al cap del mes, passa factura.
1: Effective Wonder.
0: Però bé, anem a lo que anem. Fem centradeta del programa, Gavi. Benvingudes, benvinguts, benvingudis, una vegada més, aquí a Arizones.
1: El vostre programa magazín radiofònic menorquí en femení i feminista de referència.
2: Gavi Misilevicius i Magda Timoner presenten Arizones, el programa de feminismes. Escolta'l sencer a radiofarmenorca.com.
3: Aconsegueix el teu abonament per accedir a totes les projeccions de cinema del Menorca Dogfest. La cara de Joan Porcel, Amílcar de Miguel Ec, l'homenatge a Joan Allès i els premis de curtmetratge documental. Del 4 al 10 d'octubre entre Ciutadella i Es Mercadal. Ja ho pots comprar al menorcadogfest.com en promoció a 20 euros.

els corrents que va trobant.

0: Apunts literaris, amb Blanca Noguera.
1: Lector o lectora de Ràdio Far, a què esperes per començar un llibre? La malaltia del cor, de Joan Pons. Aquesta novel·la, en tocs històrics, però també esotèrics i fantasiosos, mos situa una Barcelona acabada d'envair per les tropes borbòniques, després de la derrota de 1714. Una història captivadora i amb molta acció. Nivan, un jovenet que malvivia a una Menorca en mans dels britànics, arriba de policia a la gran ciutat, que ha sigut destrossada pel setge, i es converteix en el protegit d'un capità espanyol. Poc s'ho pensava ell, que si aquest capità l'ha rescatat és perquè el vol immolar en un ritual macabre per recuperar el seu difunt fill. En aquesta història que va de derrotar el mal i la foscor, mai acabes de saber què és real i què no. Aquesta novel·la es va publicar el 2022 de la mà de l'editorial catalana Univers Llibres.
0: Apunts literaris. Escolta més recomanacions literàries a les nostres xarxes socials i a radiofarmenorca.com.

Acabam d'escoltar Guillem Sol de Vila en una cançó del seu àlbum Bronte, publicat per Satélite K el 2025. Un viatge fascinant pels poemes de les tres germanes Bront, escriptores que varen revolucionar la literatura anglesa del segle XIX.

mos agradava prendre l'aire. No existia Superman, ni en MacGyver ni el hombre araña. I encara puc recordar els puestos on me jugàvem.

mostrar. Sa cara es part un disseny gràfic a mig acabar. Sa cara pot ser dura o fràgil quan un vol plorar. Sa cara es pot rompre mil trossos quan t'han enganat. Sa cara no pot fer miracles quan t'han mal mirat. Sa cara no pot vendre idees que abans no ha pensat. Sa cara és un mirall gegant ple de petits detalls. Sa cara no és res més que un rostre que ningú ha triat.

0: Radio Far. La Ràdio Cultural de Menorca.
1: Bon dia i alegria. Començam un nou capítol d'Escap de Fibló, el programa de més renou que tenim en aquesta illa de Menorca. Sense més cosetes a dir, que comenci Escap de Fibló.

Bon dia i alegria, i avui encetam un altre programa super especial. Avui, més que dedicat a una banda en concret, xerrem de diverses bandes i del moviment que tenim a Menorca.

0: I és moviment que en part és gràcies a l'explosió hardcore, i també hem de començar a xerrar d'implosion o implosió hardcore, que és més temporada, diguem, primavera-hivern. Llavors avui tenim en Joan perquè mos adelantarà unes petites novetats sobre aquest tema d'implosion, que fa dues o tres temporades, no?, que es fa dos o tres anys.
1: Anem per nombre 6 ja, enguany serà nombre 6. Sí, passa ràpid els anys.
0: Joan Fornaris, bones.
1: Què tal, com va? Una altra vegada som aquí, que guai.
0: Sí, 6 vegades ja.
1: Joan, sí, enguany fas nombre 6, i la idea de Simplosion va ser un poc a partir de la idea inicial de Sexplosion, que eren convidar bandes de fora a venir a Menorca com una expressió de veure que es fa fora de Menorca. Però Simplosion era un poc la idea al revés, no?, de veure i conèixer bandes que surten de Menorca i que estan fent música que no s'adapta o que no està inclosa dins els criteris de les sales que hi ha aquí a Menorca.
0: La gran diferència, diríem, és que Simplosion sempre han estat bandes de Menorca, l'explosió venen bandes de fora, diguéssim, fora de Menorca,
1: sí.
0: I enguany serà una edició super especial.
1: Sí, enguany tenim la idea de poder sortir de Menorca, les bandes d'aquí, i fer Simplosion a Mallorca, a fer una petita mostra de l'escena que hi comença a haver de punk i hardcore aquí a Menorca, i com que tenim molt d'amics i molt de companys allà a l'illa d'escostat, doncs ens hem posat tot facilitats per muntar la factoria de Santa Maria, doncs s'explosion amb 10 bandes o 11 bandes de Menorca. Hielo!

0: nivell logístic també organitzar-nos. Som 10 bandes, som més de 25 persones a moure i un poc pues, tota la logística que representa muntar un bolo fora de Menorca a nivell de backline, d'instruments, de quedar a dormir, de dietes i bueno, estem molt contents de poder fer això a Mallorca i ja bueno, mos han escrit de per allà amics, coneguts, que tenen moltes ganes i que segur que complirem i que vindrà molta gent. Vull dir que convidam també a tothom a venir a veure aquesta mostra d'estils molt diferents però que tenim en comú això, pues, punk, hardcore i sons extrems fora del circuit més comercial.
1: Val, no, és tot un repte i esperem que vagi superbé. La veritat és que has d'agrair que hi hagi aquestes iniciatives, esperem que n'hi hagi més.
0: Sí.
1: Val? I ara, com a anècdota, he replegat en Joan aquí. Hem vingut a la cuna de l'Esportiu Hardcore, que no és més que la plaça de Sigles i de l'Ajuntament de Ferreries, i aquí ens hem redossat a l'entrada de Sigles, ja. Però bueno...
0: És molt bo, tio, tornar als inicis, l'explosió, jo no sé quants anys deu fer, perquè jo el primer no hi era, però les fotos són brutals des del dia aquest i la gent també té molt bon record i va ser com l'embrió, no, de lo que ha vingut després, que ja en duim, no sé, 12 o 13.
1: Sí, crec que va ser el 2013 i hi ha un abans i un després, clarament, amb el moviment. Bueno, aquí recordar la gent que va organitzar el primer, no, Oscar, perquè, bueno, Migranya, la gent de Migranya, i col·laboracions que hi ha de gent de Ferreries, el tema de logística, però bueno, està bé tornant a aquests orígens.
0: Ja veus, és brutal poder fer l'entrevista aquí, està molt, molt guai.
1: Bueno, gràcies per tot i bueno, a mesura que vagi avançant el tema ja farem més coses especials sobre aquest superconcert. Vinga, gràcies, salut.
0: Salut.

0: Radio Far. La Ràdio Cultural de Menorca. Cada cosa en el seu temps, amb el biòleg i divulgador Sam Pons.
1: Cada cosa en el seu temps, i en el mes de setembre comença la primavera d'hivern. Antigament, a les Balears, i també a molts llocs de parla catalana, la tardor es coneixia amb el nom de primavera d'hivern, una locució molt ben triada, ja que ens trobam en una estació de transició entre l'estiu i l'hivern. La tardor astronòmica comença entre el 22 i 23 de setembre, però a nivell meteorològic aquesta estació comprèn tot el mes de setembre, juntament amb l'octubre i el novembre. Com ja sabeu, moltes plantes floreixen durant els mesos d'abril i maig, però n'hi ha que també ho fan a la tardor. Avui ratllarem de tres d'aquestes plantes, les esparagueres, la ceba marina i el safrà bord. Dels tres tipus d'esparagueres que tenim a Menorca, les més comunes són l'esparaguera borda i la de menjar. La borda floreix ara i la de menjar fa una primera floració a la primavera i una segona, la més abundant, també ara. Són unes flors petites però molt abundants i com a curiositat dic que són d'un sol sexe. És a dir, hi haurà esparagueres que només faran flors mascles mentre que d'altres només en faran de femelles. És per aquest motiu que hi ha plantes, les femelles, que cada any fan fruits, les típiques bolletes que solen veure. Mentre que d'altres, les mascles no en faran mai. Fixeu-vos-hi la pròxima vegada que aneu pel camp.
2: Avui

0: La ceba marina comença la floració a mitjan estiu i arriba fins a l'octubre. Es caracteritza per tenir un bulb o ceba bé arran de terra que moltes vegades acaba sobresortint. És important dir que la ceba no es pot consumir per ser tòxica. Fa una espiga amb moltes flors blanques que recorda un poc a una caramuixa. Bon i segur que l'haureu vist qualque vegada quan anau pel camp.
1: Que la tardor t'estima com t'estimo jo.
0: I per acabar, ratllarem de safrà bord, una petita planta que comença la floració per setembre i l'acaba a finals d'any. Es tracta d'un endemisme de Menorca i Mallorca, que viu preferentment a les terres primes i rocoses de vora la mar. Les flors són d'un color lilós i, a pesar del seu nom, són molt polides. Polides, com la mateixa tardor o primavera d'hivern.

En aquest capítol hem escoltat les quatre estacions de Vivaldi: Flor de tardor de Marcel i Júlia i Tardor de Berlat. Radio Far. La ràdio cultural de

0: Tenen que la caldana i tenen els al·locs i cal l'encaldaré. Però sembla que no tenen prou i ara volen territori i jornem. Para no,
1: para no,
0: para no,
1: para no.
0: Trabaluja queda a mitjorn. Para no,
1: para no,
0: para no,
1: para no.
0: Trabaluja queda a mitjorn. De la mosca Trabaluja m'avisa que la fusta i quan hi vaig a Cristo creu-me que mai té fam. Però, amics, han d'estar tranquils, que Trabaluja no m'ho la fotran. Para no,
1: para no,
0: para no,
1: para no.
0: Trabaluja queda a mitjorn. Para no,
1: para no,
0: para no,
1: para no.
0: Trabaluja queda a mitjorn. Para no.

0: Na Laura, jo m'interessa particularment demanar-te per el treball que has portat aquí en aquesta edició, pel vincle que per tu té aquesta idea de la fotografia a Banyoles com a territori. Trobes que hi ha un ritme i una particularitat sobre aquest territori?
1: Sí, o sigui, Banyoles al final és un lloc que és molt bonic, objectivament, i sí que sento que ha estat molt fotografiat, i també tenint en compte que tenim molts fotògrafs molt bons a Banyoles, que també, doncs, d'alguna manera han mostrat el lloc i l'espai. Llavors, sí, o sigui, a mi m'agrada molt fotografiar a Banyoles, i això també volia mostrar d'alguna manera com podria ser Banyoles d'una manera més distorsionada o que això, d'una realitat més diferent però que segueix sent Banyoles.
0: Has mirat Banyoles amb uns altres ulls,
1: Exacte.
0: d'alguna manera.
1: Sí.
0: Hi ha algú molt particular també a la teva fotografia, que és l'experimentació i pensar no només en el format fotogràfic, sinó intervenir aquests formats i pensar-los des d'altres òptiques. Com és aquesta experimentació i per què?
1: Sí, al final tinc 19 anys i estic explorant
0: Ets molt
1: molts
0: jove.
1: i estic explorant això, molts àmbits. Ara estic estudiant segon de carrera. Llavors, el que em toca és això, explorar diferents estils. Llavors sí que el que havia fet sempre, doncs, fotografia de natura, pel que m'envolta. També ara estic més posada també amb la fotografia de concerts i tot això. Llavors, per xarxes així, vaig trobar un noi que feia una sèrie de 100 dies fent fotografia abstracta i ensenyava el seu procés i com ho feia i les fotos que sortien, i després que tu intentessis també endevinar què era la foto.
2: Gris Mig, el podcast de fotografia del Menorca Dog Fest. Ja disponible la temporada sencera a radiofarmenorca.com.

El Menorca Dogfest arriba a la seva 8a edició reafirmant el seu compromís amb la creació documental i amb Menorca com a punt de trobada del sector a les Illes Balears. El programa inclou estrenes, exposicions, classes magistrals, tallers, presentacions, conferències i col·loquis per a professionals i a públic general. A més de l'Aula Doc, el projecte educatiu adreçat als instituts de l'illa. La secció de curtmetratge documental atorga el Premi Ullastre al millor curtmetratge, el Premi al millor documental balear, el Premi del Públic i la possibilitat d'optar als Premis Fugaz. Tota la informació i programació completa al Menorca Dogfest.

0: Molt bé, Òscar Padi, benvingut a la setena edició del Menorca Dog Fest.
1: Moltes gràcies per rebre'm. Estic encantat d'estar ací en la illa i és brutal el que heu muntat. M'agrada un muntó.
0: Moltíssimes gràcies. Per nosaltres és realment un plaer i crec que també un deute important tenir una exposició com la teva, que tracta un tema que ha estat el centre de la discussió política a València durant tot l'any, que és 2282
1: Sí.
0: o 2282.
1: És més 2.282 que és, te vaig a donar l'explicació, és la quantitat de litres per metres cúbics per segon i és l'equivalent a 6 vegades el cabal de l'Ebre.
0: Que va caure a la l'Adán.
1: Que va passar per tot, per lo que és el barranc del Pollo, bueno, un munt d'afluents, perquè al final nosaltres, la meva família, va patir també les inundacions com un munt de gent. I està el barranc de la Saleta, està el barranc de Pollo, n'hi ha un munt d'afluents, no? I entonces, què passa? Que se va inundar tota València.
0: Com vas... bueno, allà, en aquest projecte, amb molt de història personal, no? Com vas abordar aquest treball com a fotògraf, però també com a persona afectada?
1: Correcte. Pues, els primers dies jo portava la càmera, però és una cosa que molta gent m'ha preguntat, no? I has fet fotos els primers dies? Pues, no moltes. Per què? Perquè al final estàs treballant, estàs sentint el dolor dels amics, dels veïns, dels familiars, estàs flipant. O sigui, és algo tan bèstia que te deixa immobilitzat, no? Entonces, el alçar la càmera per ficar-te en el ull i tirar la foto és una cosa que m'ha sigut molt dura en aquests primers dies, no? Entonces, quan ja ha baixat totes aquestes emocions, jo he sigut al carrer a fer la meva fotografia, que no era fer el cliché que ha existit en premsa dels cotxes, de la gent i tal. Volia buscar una mirada més poètica i quasi sempre totes les fotografies que n'hi ha són en vertical perquè volia acotar un sentiment, no? una mirada i buscar en tots els puestos la meua mirada. És el que he anat buscant.
0: Crec que és tot un desafiament per a un fotògraf que està... Aquesta distància que de vegades posa la càmera entre tu i una situació, un subjecte, és realment complicat trobar aquest equilibri, no? Com ho has viscut tu en aquest sentit, més enllà de lo tècnic? Vull dir, com vas anar cercant aquest punt poètic?
1: Realment, al final, jo tinc amics que viuen en Paiporta, que bueno, van estar molt integrats en el tema de la neteja del poble i comentant ells, tio, no ha anat encara al teu poble perquè, clar, vivim a 6 quilòmetres del nostre poble de l'Alaquàs i clar, ja hi ha passat 2 mesos després de... Sí, s'estava arribant el que és el Nadal. Entonces, què passa? Que jo m'agrada molt el que és la fotografia de carrer, no? Però jo vaig eixir a veure aquests moments, aquesta fotografia que a mi m'agrada, que no te proposa més preguntes que respostes, no? Que quan tu te fiques davant de la imatge, te dona aquestes preguntes, no? I a la vegada tens que tindre aquest factor d'allunyament personal que... N'hi ha vegades que és impossible perquè no, perquè t'està afectant i és prou complicat, no? Marcar aquesta distància. Entonces, què passa? Que comences a caminar i els feedbacks te venen com, és que és algo tan brutal que el que hem patit que és algo que estava contínuament. Passaren 2 o 3 mesos després de la dana i encara n'hi havia imatges constantment i era una cosa que era, vamos, molt, molt, molt bèstia.
0: Hi ha algo que travessa 2288 que crec que és molt interessant i per aprofundir en aquesta idea de lo poètic, que és la teva recerca sobre l'enorme onada de solidaritat que va a València i que, d'alguna manera, va sorgir en un moment molt catastròfic. Com ho vas plasmar això en una foto?
1: Pues nosaltres, està ben clar, en casa dels meus pares. Meus pares viuen molt propet de lo que és el barranc de la Saleta. No sé què passa, que jo visc en València, jo vaig anar a caminar des de València. No són molts quilòmetres, però clar, anar carregat en aigua i tal, pels pares i tal. Clar, arribes a veure, el meu estudi també està en la qua, estava inundat. Llavors, què passa? Que arribes i no saps per on és començar. I això com se neteja, no? I què passa? Que la gent comprant de tot, els xinos, tot ple de gent comprant, no n'hi havia de res. I clar, te quedes, lo primer que te quedes és aixina, no? I de repent se baixa un vell. Òscar, vols que te tire una mà? Ostres, pues sí, tio. Se ve, passen uns amics, també, m'ajuden a netejar l'estudi. Quan està l'estudi netejat, en 2 o 3 dies el netejarem, se n'anarem a casa dels meus pares i clar, es començava a passar la gent. Necessiteu ajuda? I, pues, clar, que...
0: Sí, por favor.
1: Clar, clar. Buidarem el garatge de meus pares a poals. O sea, és una... Perquè no hi havia bombes ni havia de res. I la història està en que te quedes flipant perquè no estàs acostumbrat a que una persona desconeguda apareixca en el teu carrer i te digo, te echo una mano i, hòstia...
0: Desinteressadament, no? Una cosa com...
1: Això és molt fort. Això és molt fort, és brutal, és brutal. És una cosa que a nosaltres estiguem flipant, no? I crec que una part de sostindre el que és el patiment ha sigut l'ajuda de la gent que ha fet aquesta balança i ens ha deixat en una bona situació, no? Gràcies a aquesta solidaritat.
0: Els desastres naturals, la discussió sobre el col·lapse climàtic, són cada vegada una temàtica recurrent a la fotografia documental. Què penses que hi aporta 82, perdona, en aquesta línia estètica, però també aquesta discussió que és cada vegada més urgent, no? Que és el climàtic?
1: El tema està en que hi ha un munt de factors que n'hi ha que abordar, no? Que és, per exemple, ho comentàvem fa uns dies, que l'Horta de València era absorbia, quan hi havia les inundacions, l'Horta de València feia un dique de contenció, no? Cap a aquestes grans inundacions, no? Vosaltres sempre hem patit això de la gota freda, normalment. Què passa? Que estem construint i estem llevant l'Horta i tot això és una manera també de dir no podem portar este camí perquè al final està demostrat que no podem anar per ahí, no? Tenim que fer, tornar a donar-li la veu a l'Horta, no? Perquè l'Horta és no, a banda de ser una productora d'aliments, també és una protectora, no? de la nostra vida, no? I jo crec que jo crec que la idea va per ahí, no? Perquè nosaltres som Horta.
0: Total. T'havies interessat abans per els temes climàtics o la teva fotografia anava per una altra banda i de repente ha aparegut això?
1: Jo me he trobat de front perquè ja t'he dit que el tema ha sigut

0: montón de coses, no, dins d'aquest projecte, no? Jo crec que al final són moltes coses, no? I anava així a fer fotos i veia una altra cosa. I els feedbacks els anaven a vindre automàticament, no? I entonces n'hi ha un montó de coses dins d'aquesta exposició.
1: Crec que hi ha algo també molt interessant, que és la gamma cromàtica que s'ha utilitzat, que és de colors molt vius, paradògicament, vull dir, tan greu, tan salvatge, per dir-ho d'alguna manera, té explosions de color, hi ha figures, hi ha objectes, hi ha molt d'objecte. Com et relaciones en aquest sentit? I pensant en això que has dit sobre la memòria, no? Què transporten aquests objectes tan coloridos que has triat?
0: Al final el funk és el que taca tot, no? Al final és la explosió que de color és el que vol eixir a la vida, no? I el funk és el que tenim que rentar, no? Jo crec que la idea va per ahí, no? El xic, la fotografia que estàs veient d'ahí, és una gent que venia de Córdoba a netejar, estaven en desembre i estava flipant, no? Lo mateix, no? I no, és que hem vingut així a netejar. I el xic anava a prendre un got d'aigua i se va baixar el que és el traje i aquesta explosió de color, no? de la geisa que estava en la seva camiseta, estava eixint, no? del fang. No? Entonces, sempre els xoguets, no? Totes aquestes coses, objectes que apareixen dins estan lluitant per eixir de fora del fang, no? que ho taca tot.
1: Hi ha algú molt simbòlic, no, en aquest sentit. Mm. És com el fang com una explosió també de la natura que s'està reclamant algú i que davall d'això existeix, bueno, tota aquesta explosió també de solidaritat, de resistència i de lligams mutus que de vegades estan un poc soterrats, no? T'hauria de demanar particularment sobre la teva relació amb la fotografia documentals. Què penses que pot aportar aquest treball, però la fotografia en general, sobre processos tan complexos i tan terribles com va ser la dona?
0: Al final jo crec que és una denúncia, no? Jo crec que estem així per a no oblidar i estem així per a documentar, no? I fer participar a la gent, perquè al final és impossible, parlant en amics que són fotoperiodistes i comentaven, ostres, m'han dit que tinc que anar perquè fins que no estàs ahí no saps el que n'hi ha, no? Entonces, què passa? Que la fotografia mai se va aproximar a la realitat, no? Però tenim que intentar-ho per a donar veu, no? A la gent, als problemes. Jo crec que la fotografia documental té que anar per ahí, no? És una denúncia, és donar veu i visibilitat.
1: Total. A més, en aquest moment, on paradògicament, on més dispositius i més possibilitats tenim de generar imatges, cobra un valor particular, no? Tu què penses sobre això?
0: Totalment, totalment. Sí que és cert que n'hi ha que fer fotografies, però també en cap, que moltes vegades estem fent fotos, però tenim que pensar, no? Abans del clic, no? I dir que vull transmetre en això, no? I moltes vegades ens passa això, no? Que anem en un modo automàtic, però jo crec que si tu reacciones i dius, ostres, tinc que dir això, jo crec que és la manera de fer-ho.
1: Com has, sobre aquest punt també, per aprofundir un poc, com has treballat l'equilibri entre fer una foto davant d'una persona que està patint, que està sofrint, que està travessant un moment dur, intentant respectar aquest moment, però també cuidar la imatge perquè es transmeti tota aquesta situació.
0: Mm. Saps el que passa? Que jo vaig tindre... clar, quan jo vaig començar a eixir, la gent havia tingut tanta fotografia clar, ja no volien eixir en les fotografies, no? Ja estaven farts de fotografies i n'hi havia una dona que estava netejant una fallera al costat d'Aldaia i que, hòstia, esto es icònic, perquè, vamos, una fallera tacada de barro i tal, i clar, vaig fer un clic i dic, hòstia, i torna arrere

0: Le dije a la dona, perdone, ¿le puedo hacer una fotografía y tal? Y dice, sí, pero no me saques que ya me ha sacado Televisión Española. La dona estaba ya feta, ya pols. Ya estaba, claro, ya la dona ya la habían traído todos puestos. Entonces, ¿qué pasa? Que sí, claro, por supuesto. Y de todas formas, no hice en las fotografías, no hice ningún rostro con el good, ¿no? O sea que yo también en eso sí que volía, pero también me es anónimo. Volía a andar por ese camino. Menos una última foto, que es una manifestación, que va a ser la primera manifestación que van a hacer en la plaza del ayuntamiento. Y esa foto va a ser una locura porque me había un chic en una granadora, alzando lo que es la granadora, pegan voltes al costado de Chent y cuando se da una cuenta que le estoy haciendo la foto, me mira y alzante la hizo en molta rabia, ¿no? Y vamos, ahí veus el dolor, ¿no? Y la rabia y es la única fotografía que tiene un rostro que es reconegut, ¿no? Per Mateisa.
1: Sí, crec que a més és una fotografia amb moltíssima potència, perquè està feta de lluny, però clarament hi ha una connexió entre el subjecte i tu. Són aquelles fotos que dius, wow, no? Com...
0: Sí. I també la fotografia és això, no? El sentir, no? El que el sujeto te transmite coses, no? I intentar captar això per a mostrar-ho.
1: M'agradaria fer la darrera pregunta. Penses que els teus pròxims treballs tindran el component de pensar estèticament o des de la fotografia en general, com a denúncia, com a memòria, com a producció simbòlica, el tema del canvi climàtic?
0: Uf, no ho sé, tinc una idea, però no va per ahir. Estic pensant en un projecte i sí que estic pensant en una relació entre el que és el cos humà i la naturalesa. Sí que estic pensant en un projecte que va per ahir, però vamos, no descarte que puga me puga esclatar algo en la cara i tornar a fer algo de denúncia, ¿no? Perquè al final també moltes vegades te ho trobes de colp de cara i tens que fer-ho, ¿no? És com ho tens ahí i tens que fer-ho.
1: Perfecte. Paddy, moltíssimes gràcies
0: Ui,
1: per...
0: moltes gràcies a vosaltres per convidar-me i, vamos, un plaer.
1: Benvingut.
0: Gràcies.

Hem escoltat una cançó d'Hereus de les Estrelles, del seu segon disc, Sa veu del poble, gravat el 2016.

0: Radio Far. Cada cosa en el seu temps, amb el biòleg i divulgador Sam Pons.
1: Cada cosa en el seu temps, i en el mes de setembre, gínjols. Entrem a la tardor i és el temps d'un arbre molt particular, el gínjoler. El seu nom botànic és Sisyphus jujuba. En castellà es diu jujube o azufaifo, uns noms sonors i ben curiosos. És originari del sud-est de Xina i va ser introduït a la regió mediterrània des de fa molt de temps, procedent d'Orient. Molts horts solien tenir un gínjoler sembrat. Avui en dia se'n sembren pocs, ja que tarden uns anys a tenir una bona producció. Pot arribar en els 10 metres d'alçada. El tronc és d'un color gris, inicialment en l'escorxa fina, però amb els anys es va arruant. Té unes branques en forma de ziga-zaga i amb unes bones espines. Com a curiositat, a Menorca i a la regió mediterrània tenim un parent de gínjoler, la llampuga o llampuguera. Té un aspecte bastant diferent, però si observam les seves fues hi veurem una semblança. Els gínjolers són bastant resistents, però necessiten un poc de manteniment. Els seus fruits, els gínjols, són d'estamany d'una oliva grossa, primer vers i després, quan són madurs, d'un color marró. Els gínjols poden agafar corc, com passa amb altres fruites. Si en tenim molt, serà necessari un tractament, millor si és en control biològic. El seu gust dolç solia agradar molt en els fiats, i no tan fiats. Antigament feien una festassa si en podien cuir uns quants. Avui en dia segueixen sent apreciats, però no són tan populars. Tot i no ser propi del Mediterrani, aquest fruit forma part de la nostra cultura popular. Deim, per exemple, que una persona està redona com un gínjol quan està grassa o ha menjat massa. Una altra dita ben coneguda et s'ha d'estar més content que un gínjol, i és que l'aspecte i el gust d'aquest fruit et sempre sinònim d'alegria.

El capítol anterior ens havíem aturat el clot del forn de calç a l'olla. Tenim branca suficient per a la cocció, les pedres que es transformaran en calç i el pedreny per fer la volta, la qual també està destinat a convertir-se en calç. En aquest capítol acabarem el procés de construcció del forn que des dels seus extrems podia arribar a fer entre 6 i 8 metres d'alçada.

0: Després venia la feina de muntar el forn, que això era una feina molt especialitzada. I això era una feina que l'assumies mestre.
1: Això era com fer un iglú, perquè si vol entendre, com si dins d'aquell forat, dins d'aquell clot, tu muntes un iglú. Hi ha una part de l'iglú que està dins del clot i, part, i una part que està dalt. O sigui, ja quasi meitat del forn de calç està enterrat, diguéssim, està aquí on el veu. L'altra meitat és aquí a dalt. Aquí, de fet, la part de dalt és aquí hi ha més pedres, aquí es fa més calç, perquè la part de baix és allà on hi ha el foc, diguéssim. El buit aquí era 4, tenia 4 metres de fondària, 6, segurament 6. Sí, i si me diguessis de baix de tot fins a cúpula de dalt, pues lo millor 8.
2: La Calcinera, el podcast de la història oral de la calç a Menorca. Ja disponible a radiofarmenorca.com.

L'artista italià Federico Clavarino du al Menorca Dogfest una classe magistral oberta al públic. Titulada Empezar des de la sombra, serà el divendres 2 d'octubre a les 7:15 als Castro de Mou. Tota la informació al menorcadogfest.com. Amb el patrocini de la Fundació Foment del Turisme de Menorca, el suport de l'Institut d'Estudis Baleàrics i el Consell Insular de Menorca.

Sembla que el vent avui bufa més fort. La pluja fina banya el negre asfalt. Emmirallant les ombres de l'entorn. A la costa corbada

la gavina guaita del desmunt. Es penja la morada i mira el sud. En un instant estira i

les canyes braves fiblen allà al fons. A la colàrsega dormida arriba el sol. Les fues mortes cauen lentament. Geuen el fang vençudes del seu temps. No hi ha un destí que es trobi més a prop. Deixa't endur segues cap a l'hivern. Quan sents que tot canvia lentament i saps que tot retorna.

Has escoltat un tema del disc Ens hiverna a les 6 i mitges fosc, del grup Carriage, gravat el 1996 als estudis Taller de Somnis de Ferreries.

0: Hem escoltat una cançó de Moix, del seu disc del 2008, Els dos sols.
1: Hola, Radio Farer. Si escoltes música de l'arxiu de Radio Far i vols saber de quin grup és molt senzill. Si tens un dispositiu Android, descarrega l'aplicació de Radio Far. Allà hi trobaràs la informació de les músiques i els programes que hi sonen. També ho pots veure a l'emissió en directe de radiofarmenorca.com. No et perdis a les ones i escolta Radio Fars.

0: y al ven per las quatre portas.
1: Tot seguit, una cançó de Guillem Sol de Vila, de l'àlbum Bronte, publicat per Satélite K el 2025. Un viatge fascinant pels poemes de les tres germanes Bront, escriptores que varen revolucionar la literatura anglesa del segle XIX.

Es menorquí és un dialecte d'escatalà que no fa falta que el parlis, que també el pots xerrar, i el que pots fer és sortir de sa caixa mental i ampliar sa visió que tens, xo, que sempre

Has escoltat un tema del disc Encivern a les 6 i mitja és fosc, del grup Carriage, gravat el 1996 als estudis Taller de Somnis de Ferreries.

especializada en atrapar delincuentes.

Es dia ja és aquí, es dia ja s'atraca, es 23 de juny, es dissabte de

Tot seguit escoltarem un tema del disc de Ses Bístries de Montgofre, Producte de la Terra, publicat el 2026.

va dir: «M'és igual si amb els teus peus m'embrutes la tovola, perquè veig a la mirada passió que també amara, els qui canten tu de vora». Li vaig respondre: «Res millor que en sora blava, quan el sol llepa sa cala, contemplar quan sa ruada ha abrigat els meus amics. No oblit que en aquest rodol s'hi arriba per un camí que qualcú va xermar ahir amb poemes molt antics. Aixecar el got i sentenciar: és aquí on jo vull estar. No tenir més ambició que cantar a sa matinada, no és per jo cap deshonor. A tots els que han preferit alta veu de poca mida, a canvi de poder sentir l'eco d'una veu amiga, dedicar-me una cançó. Comunitat i germanor és així com s'edifica. Reconeix en un company allò que t'identifica. Peuades de mossarena que la mà esborra, graven rastres de claror per als que les enyora i diu: he vist un estel al cel com un presagi, portador de llum d'un astre centenari, invocant ancestres, nòmada de planetari. Fem passes petites, no volen anar fora, jo camin tranquil perquè sóc fresc i espontani. Després d'aquestes paraules es va geure per dormir i jo vaig quedar tot sol, però amb una cosa clara: d'arbres vells i bons amics no en té tothom que vol. Som la collita del que van sembrar ahir, i cuidant les flors d'un pati que no és gros ni ho necessita».

0: acabant d'escoltar Destraperlo amb una cançó del disc Soterrani enregistrat el 2020.
1: Ràdio Far, la ràdio cultural de Menorca. Apunts literaris, amb Blanca Noguera.
2: Lector o lectora de Ràdio Far, a què esperes per començar un llibre? El color de les paraules, de Joan Triay. Aquesta novel·la costumista, agradable i nostàlgica, mos situa a Ciutadella, al principi de la dictadura franquista. A través de la mirada infantil d'en Melcior i de tot un ranxet d'amics molt aguts i arriats que juguen a assignar colors a les paraules que els envolten, en Joan Triay tracta temes com l'abús de poder, la por a la oposició al franquisme, les diferències de classe, els tabús religiosos o la castellinització de la societat menorquina. A més, ofereix un excel·lent tractament de la qüestió dialectal, que de vegades genera dubtes en els autors, perquè el llibre està ple de dialectalismes i d'expressions locals que conviuen en sinònim d'ús comú. Però, si te falla una paraula, que jo mateixa de vegades, evidentment, se m'escapaven les més antigues, o simplement si te genera curiositat, simplement pots anar a desglosar i quedar darrere i resoldre tots els teus dubtes. Aquesta novel·la es va publicar a principis d'aquest 2025 a càrrec de l'editorial mallorquina Dolmen.
1: Apunts literaris. Escolta més recomanacions literàries a les nostres xarxes socials i a radiofarmenorca.com.

0: Bé, què em penses, Pere, d'aquest llibre 30 anys després d'haver-lo publicat?
1: Que em tens? A veure, és un llibre que en general em va deixar satisfet, cosa que no sempre passa. La gestació va ser un poc curiosa. De fet, la proposta de l'IME era reeditar Cristalls, que s'havia fet ja amb un xibau antic, però bastant deficient, l'edició aquella. Però, clar, era un volum curt i em van demanar d'afegir més poemes. I llavors van sortir Els colors a l'edat, que, en certa manera, em va forçar a publicar aquella edició de, o aquella reedició de Cristalls. Però dels colors de l'edat, que se'n sí, aquest recull, bé, de Cristalls també, evidentment, però em vaig quedar bastant satisfet de resultats i vist 30 anys després, em segueix semblant un llibre que no em desagrada, diguéssim, no? que manté un poc aquella satisfacció inicial en la publicació.
0: Molt bé. Normalment, o és habitual, escoltar autors que quan agafen perspectiva respecte d'allò que han publicat tenen una mirada, una visió un poc crítica i no, fins a un cert punt resulta com a sorprenent que en perspectiva diguis que te satisfà el resultat.
1: A veure, en general, perquè sempre hi hauria, si s'hagués de reeditar, sempre hi hauria coses que retocaria, això és evident. Però, per exemple, som molt més crític en radiofòtica que amb Els colors a l'edat. Sí, que si s'hagués de revisar, clar, hi hauria poemes que segurament et retocaria, altres que tal vegada llevaria o afegiria, però, en general, no estic molt satisfet d'aquest llibre. Sí que es veu que amb els temps m'ho tornant més crítics en obres anteriors, perquè sempre hi ha aquella voluntat de superació i de millorar, però atès el moment en què es va publicar, les circumstàncies i el resultat, no, ja reitero que no n'estic molt satisfet.
0: Si l'haguessis de recomanar a un hipotètic nou lector, a un oient, per exemple, d'aquest podcast, què li diries?
1: Recomanar llibres meus no se'm dona gaire bé, és veritat, així com d'altres sí que recomanen convicció, diguéssim. Però en qualsevol cas, jo crec que hi pot trobar una poesia que li desperti certes emocions, una poesia centrada, està centrada sobretot en el record, però, com sempre passa en l'obra de les poetes, aquestes anècdotes personals es transformen en experiències, diguem-ne, generals, universals, no? Que qualsevol persona hi pot entrar. Jo crec que és un poema que intenta trobar la bellesa expressiva, no? I que a través de la forma, ja sigui més determinada base de síl·labs, però també no, fins i tot els versos dels colors de l'edat mantenen una certa mètrica encara de versos que no tenen les mateixes síl·labes, no? Però sempre hi ha una... Sempre he intentat escriure amb una mètrica, ja sigui de manera més lliure o de manera rigorosa. Jo és que si el vaig començar a veure d'ús i esmar, perquè és que si el clàssic català, no? En 4 anys s'assura, sí, 4 més 6, en mesura, en s'assura quarta i en verso i acabat en síl·laba aguda. Però, bé, i després, evidentment, en totes les lectures de que síl·laba és el vers per excel·lència de la poesia catalana, com l'Alexandria de la francesa. I ara m'han anat per les branques, no? Perquè parlàvem de recomanar el llibre. Bé, jo crec que és això, intentar trobar aquesta, bellesa expressiva, moltes vegades a través de sinestèsies, i en aquest sentit sí que l'influència de Ferreter, evidentment, hi ha de ser. I el títol Els colors de l'edat va ser posterior i em costa molt trobar títols, però quan vaig tenir els poemes escrits vaig veure que parlava molt de colors, d'aquestes sinestèsies, d'aquestes metàfores jugant amb els colors.

Aconsegueix el teu abonament per accedir a totes les projeccions de cinema del Menorca Dogfest. La cara de Joan Porcel, Amílcar de Miguel Ech, l'homenatge a Joan Allès i els premis de curtmetratge documental. Del 4 al 10 d'octubre entre Ciutadella i Es Mercadal. Ja ho pots comprar al menorcadogfest.com en promoció a 20 euros.

A Ràdio Far pots escoltar l'arxiu musical més extens de música de Menorca. No et perdis a les ones i escolta Ràdio Far.

0: No tinguis por quan tinguis dubtes. Entens això? Branques mortes d'un arbre hermós.
1: Bueno, aquí estem en el tercer capítol de Història d'un disc. Avui amb Branques mortes, una de les cançons per jo més especials d'aquest disco, perquè ara us ho explicaré.
2: Història d'un disc. Descobreix tots els secrets de les cançons del Monstre Final de Leon Manso a Radio Far Menorca.

0: Hola a tothom, benvingudes, benvinguts a un nou Maquet de l'últim de l'any. L'últim d'aquesta temporada també, un Maquet pues, d'aquells diferents que faig a vegades. Avui no hi ha entrevista, avui vull posar una mica de música d'aquest 2025, música guai que ha sortit aquest darrer any, aquest darrer any que res, que espero que hagi anat guai. Això m'ha anat guai en molts sentits, en altres no tan bé. Però bueno, 2026 vindrà millor i serà un any fantàstic, amb molta música xula, amb molt de concerts de gent que ja està anunciant coses per l'any que ve, vull dir que estigueu atents, que hi ha molta música marroquina guai per escoltar. I res, ja volia compartir algunes cançons, alguns amics i alguna gent guai que està fent coses xules a Menorca. I he de començar, òbviament, per no dir-ho del Manso, que no sé vosaltres, però jo l'estic escoltant en bucle des que el va treure.
1: Maquetes, amb Pedro S. Tuomala. Un podcast de cassets, vinils i actualitat musical menorquina. Entra a radiofarmenorca.com i escolta totes les entrevistes.

12 curtmetratges internacionals i 4 balears competeixen pels premis del Menorca Dogfest. Les projeccions seran els dies 9 i 10 d'octubre a la sala multifuncional d'Es Mercadal i el diumenge 10, a les 8 i 15 hores, se sabran els guanyadors del Premi Ullastre, el Premi al millor curtmetratge balear i el Premi del Públic. Entrades anticipades a 3 euros o amb l'abonament de cinema. Trobaràs tota la informació a la web menorcadocfest.com. Amb el patrocini de la Fundació Foment del Turisme de Menorca i la Fundació Guillem Cifre de Colònia, el suport de l'Institut d'Estudis Baleàrics i el Consell Insular de Menorca.

A Radio Far compartim cultura i música menorquina. Descobreix els programes a la carta a radiofarmenorca.com.

Acabam d'escoltar Guillem Sol de Vila en una cançó del seu àlbum Bronte, publicat per Satélite K el 2025. Un viatge fascinant pels poemes de les tres germanes Bront, escriptores que varen revolucionar la literatura anglesa del segle XIX.

Has escoltat un tema del disc Ens hiverna a les 6 i mitges fosc, del grup Carriage, gravat el 1996 als estudis Taller de Somnis de Ferreries.

que en recordis quan faci fred. Seré la flama que

la llum del far que et mostra el camí que no has de fer. Perquè en recordis, jo seré el vent que en el teu cor

i a la pluja que llanega pels teus vidres a l'hivern. Si tu em recordes, aquí seré sempre que ho vulguis, en tu viuré. Perquè em recordis quan passi el temps.

el dia que te'n vagis amb tu jo partiré. Si tu em recordes, aquí seré. Sempre que ho vulguis, amb tu viuré. Si tu em recordes...

Acabam d'escoltar Guillem Sol de Vila en una cançó del seu àlbum Bronte, publicat per Satélite K el 2025. Un viatge fascinant pels poemes de les tres germanes Bront, escriptores que varen revolucionar la literatura anglesa del segle XIX.

0: Ràdio Far, la ràdio cultural de Menorca. Apunts literaris, amb Blanca Noguera.
1: Lector o lectora de Ràdio Far, a què esperes per començar un llibre? El color de les paraules, de Joan Triay. Aquesta novel·la costumista, agradable i nostàlgica, mos situa a Ciutadella, al principi de la dictadura franquista. A través de la mirada infantil d'en Melcior i de tot un ranxet d'amics molt aguts i arriats que juguen a assignar colors a les paraules que els envolten, en Joan Triay tracta temes com l'abús de poder, la por a la oposició al franquisme, les diferències de classe, els tabús religiosos o la castellanització de la societat menorquina. A més, ofereix un excel·lent tractament de la qüestió dialectal, que de vegades genera dubtes en els autors, perquè el llibre està ple de dialectalismes i d'expressions locals que conviuen en sinònim d'ús comú. Però, si te falla una paraula, que jo mateixa de vegades, evidentment, se m'escapaven les més antigues, o simplement si te genera curiositat, simplement pots anar a esglosar i quedar darrere i resoldre tots els teus dubtes. Aquesta novel·la es va publicar a principis d'aquest 2025 a càrrec de l'editorial mallorquina Dolmen.
0: Apunts literaris. Escolta més recomanacions literàries a les nostres xarxes socials i a radiofarmenorca.com.

0: Bé, què em penses, Pere, d'aquest llibre 30 anys després d'haver-lo publicat?
1: Que em tens? A veure, és un llibre que en general em va deixar satisfet, cosa que no sempre passa. La gestació va ser un poc curiosa. De fet, la proposta de l'IME era reeditar Cristalls, que s'havia fet ja amb un xibau antic, però bastant deficient, l'edició aquella. Però, clar, era un volum curt i em van demanar d'afegir més poemes. I llavors van sortir Els colors a l'edat, que, en certa manera, em va forçar a publicar aquella edició de, o aquella reedició de Cristalls. Però dels colors de l'edat, que se'n sí, aquest recull, bé, de Cristalls també, evidentment, però em vaig quedar bastant satisfets de resultats i vist 30 anys després em segueix semblant un llibre que no em desagrada, diguéssim, no? Que manté un poc aquella satisfacció inicial en la publicació.
0: Molt bé. Normalment, o és habitual, escoltar autors que quan agafen perspectiva respecte d'allò que han publicat tenen una mirada, una visió un poc crítica i no, fins a un cert punt resulta com a sorprenent que en perspectiva diguis que te satisfà el resultat.
1: A veure, en general, perquè sempre hi hauria, si s'hagués de reeditar ara, sempre hi hauria coses que retocaria, això és evident. Però, per exemple, som molt més crític en Regiofòtica que amb Els colors a l'edat. Sí, que si s'hagués de revisar, clar, hi hauria poemes que segurament et retocaria, altres que tal vegada llevaria o afegiria, però, en general, no estic molt satisfet d'aquest llibre. Sí que es veu que amb els temps m'ho tornant més crítics en obres anteriors, perquè sempre hi ha aquella voluntat de superació i de millorar. Però, atès el moment en què es va publicar, les circumstàncies i el resultat, no, ja reitero que no n'estic molt satisfet.
0: Si l'haguessis de recomanar a un hipotètic nou lector, a un oient, per exemple, d'aquest podcast, què li diries?
1: Recomanar llibres meus no se'm dona gaire bé, és veritat. Així com d'altres sí que recomanen convicció, diguéssim. Però en qualsevol cas, jo crec que hi pot trobar una poesia que li desperti certes emocions. Una poesia està centrada sobretot en el record, però, com sempre passa en sobre de les poetes, aquestes anècdotes personals es transformen en experiències, diguem-ne, generals, universals, no? Que qualsevol persona hi pot entrar. Jo crec que és un poema que intenta trobar la bellesa expressiva, no? I que a través de la forma, ja sigui més determinada mesura que síl·labs, però també no, fins i tot els versos dels colors de l'edat mantenen una certa mètrica encara de versos que no tenen les mateixes síl·labes, no? Però sempre hi ha una... Sempre he intentat escriure amb una mètrica, ja sigui de manera més lliure o de manera rigorosa. Jo és que síl·lab el vaig començar a veure d'ús i esmarc, perquè és que síl·lab clàssic català, no? En 4 anys s'assura, sí, 4 més 6, en s'assura quarta i en verso i acabat en síl·laba aguda. Però, bé, i després, evidentment, en totes les lectures de que síl·lab és el vers per excel·lència de la poesia catalana, com l'Alexandria de la francesa. I ara m'han anat per les branques, no? Perquè parlàvem de recomanar el llibre. Bé, jo crec que és això, intentar trobar aquesta, bellesa expressiva, moltes vegades a través de sinestèsies, i en aquest sentit sí que l'influència de Ferreter, evidentment, hi ha de ser. I el títol Els colors de l'edat va ser posterior i em costa molt trobar títols, però quan vaig tenir els poemes escrits vaig veure que parlava molt de colors, d'aquestes sinestèsies, d'aquestes metàfores jugant amb els colors.
2: El poeta Ismael Pelegrí s'estrena a Ràdio Far amb Lectures Retrobades, un programa per aproximar-nos a la literatura menorquina. Escolta'l a radiofarmenorca.com.

Aconsegueix el teu abonament per accedir a totes les projeccions de cinema del Menorca Dogfest. La cara de Joan Porcel, Amílcar de Miguel Ec, l'homenatge a Joan Allès i els premis de curtmetratge documental. Del 4 al 10 d'octubre, entre Ciutadella i Es Mercadal. Ja ho pots comprar al menorcadogfest.com en promoció a 20 euros.

0: A Radio Far pots escoltar l'arxiu musical més extens de música de Menorca. No et perdis a les ones i escolta Radio Far.
1: A continuació, una cançó d'Estalactites, disc de David Vidal, publicat el 2023 per la discogràfica Blau Dix Medi.

0: Ok, per aquí estem en connexió via telefònica amb Supergatos, amb Nadri i amb Pep. Hola, què tal? Me sentiu?
1: Sí, sí.
2: Hola.
0: Fantàstic. Res, estic amb ells perquè estan residint a Barcelona, a Catalunya, és persona en grup amb gent menorquina. Amb Pep, si no m'equivoco, tu és de Ciutadella.
1: Sí.
0: I Nadri, també, o d'on és tu?
1: No, jo soc de Barcelona.
0: Va, de Barcelona, ok. Per tenir-ho una mica situat. Res, abans de començar, sempre m'agrada de venir-li en els convidats en aquest podcast. Pues, com començàveu amb la música? Com... quan és aquell moment que deies, hòstia, jo m'agrada això, això és un poc més que un hobby, jo l'únic que fes és agafar una guitarra i començar a tocar, no sé si té un moment així peliculero o si és una cosa que va passant així gradualment.
1: Ho repetiré una altra vegada, gràcies Pedro per convidar-nos en el podcast.
0: Vale, quasi tot el rècord antes.
1: Perquè vull que quedi gravat, que totes aquestes coses que la gent se pugui interessar per el que feim, pues és una de les coses que ens ajuda a seguir. I, bueno, l'ho dit, que moltes gràcies.
0: I
1: sí, jo en particular sí que tinc un moment que me'n record que em va fer el canvi de xip al cap, i és que estava dins el cotxe amb un amic, me pas que tenia 11-12 anys, i tenia la ràdio posada, i va sonar, no sé si Back in Black, AC/DC o Highway to Hell, però és un tema d'AC/DC, i vaig dir... Tu, què és això, saps? Això m'encanta. Perquè a meva sempre escoltaven com a més òpera, sarsuela, no sé, Antonio Machín, Jorge Negrete, coses d'aquestes, saps?
0: No, el mateix.
1: I vaig, clar, vaig sentir el tema de AC/DC i allà va ser quan vaig començar a interessar per rock. Vaig començar a escarbar un poc i pues, vaig conèixer tots els... Els grans.
0: I vas començar
1: sobretot a... Digues,
0: perdona.
1: Bon, i vaig començar a CDC i no m'he mogut d'aquella època, bàsicament. Vull dir, vaig quedar en els clàssics dels late 60s i 70s i ara començo un poc amb el hard rock, glam rock dels 80s.
3: Maquetes, de Pedro S. Tuamala, arriba a la sisena temporada. Coneix tota la música rock de Menorca en un clic a radiofarmenorca.com.